0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio, Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know?
1: Yeah.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances. El

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
3: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi.

0: de Forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
2: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
3: Sent Calafell allà on siguis, Calafell Ràdio.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Núria Har. Al País Valencià, l'incendi forestal de la Vall d'Uixó segueix cremant de forma descontrolada i fora de la capacitat d'extinció. Les flames també han entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà. El fort vent de ponent, la poca humitat i les altes temperatures compliquen les tasques d'extinció. Hi ha 15.000 persones d'una quinzena de municipis que han hagut de marxar de casa seva i 6 ferits per cremades i inhalació de fum. La meitat continuen ingressades a l'Hospital de la Plana. El regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, ha explicat a Catalunya Ràdio que la principal hipòtesi d'aquest incendi és que ha estat intencionat.
2: Pareix que n'hi ha una persona, per lo menos, identificat com a possible autor de l'incendi.
1: A Catalunya avui hi ha perill extrem d'incendi al sud-oest del país en 115 municipis de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Notícies breus. El govern espanyol amplia l'emergència nacional també a la província de Toledo per l'avanç de les flames dels incendis de Madrid i Ávila, que segons la UME per ara només s'han unit per un front discontinu i molt petit. Hi ha prop de 100.000 persones desallotjades i més de 45.000 hectàrees cremades. Les fortes ratxes de vent compliquen les tasques d'extinció dels focs que des de divendres afecten Espanya i que encara no s'han pogut controlar. Avui a les 10 del matí està previst que el president espanyol, Pedro Sánchez, visiti la zona afectada pels incendis d'Àvila, acompanyat del president de Castella i Lleó i del ministre de l'Interior. Justament ahir, Fernando Grande Marlaska ja augurava una nit complicada, però també es va mostrar optimista de cara a les properes hores.
3: Una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero la situación va a mejorar ligeramente según las previsiones de la EMET y desde primera hora estaremos, desde luego, trabajando de una forma muy seria y por vía aérea para evitar que lo que es la cola del incendio se siga ampliando hacia el oeste.
1: A França també preocupa el gran incendi que afecta el sud-oest del país. Les flames ja estan a només 30 quilòmetres de Bordeus, tot i que el foc perd intensitat. Els incendis han obligat a evacuar prop de 200.000 persones als departaments francesos de les Landes i la Gironda. Hi ha unes 40.000 hectàrees cremades que han obligat el govern francès a desplegar 1.500 soldats de l'exèrcit. I a Berlín, la policia ha desplegat una operació per trobar el conductor de la furgoneta de l'atropellament massiu durant la festa de l'orgull LGTBIQ+, que aquesta nit ha provocat almenys un mort i una quinzena de ferits. Tres de les víctimes estan en estat crític i cinc més en estat greu. Les autoritats ja han identificat l'autor com islamista, és un conegut de la policia, però encara no l'han pogut detenir. Segons ha explicat la policia, un cotxe va entrar ahir a la nit al parc de Tiergarten, a tocada a la porta de Brandenburg, a Berlín, i van vestir diverses persones que participaven en una de les festes de l'orgull més importants d'Europa. La furgoneta ha acabat xocant contra un arbre i el principal sospitós ha fugit. El canceller alemany i l'alcalde de Berlín ja han condemnat l'atac. I els Estats Units aplaudeixen la sortida de Venezuela del Tribunal Penal Internacional i aprofiten l'anunci de Caracas per carregar contra aquest tribunal. Ahir, Venezuela ja es va sumar a l'administració Trump en el seu intent de desmantellar l'acord amb acusacions contra el TPI, a qui va acusar d'acumular expedients que agredeixen els països del sud global. El TPI ha lamentat aquesta decisió i ha recordat que la renúncia no té efectes immediats, ja que el país ha de seguir formant part de l'organisme durant un any, un període en què Caracas ha de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions en curs. Aquest vespre hi ha una manifestació a Mallorca en contra de la saturació turística i la falta d'habitatge accessible. Més d'un centenar d'entitats aplegades a la plataforma Menys Turisme, Més Vida han convocat les protestes per demanar als ajuntaments i al Consell Balear mesures per impulsar el decreixement turístic. Recordem que a les illes hi viuen menys d'un milió i mig de persones, però a l'estiu la població creix fins als 19 milions, que són els turistes que l'any passat van visitar a les Balears. Els manifestants demanen que s'apliqui una moratòria sobre les places turístiques, reforçar l'oferta d'habitatge residencial, aturar la promoció turística o, en època de sequera, restringir l'aigua a les instal·lacions turístiques abans que la població. I en esports, avui, última etapa del Tour de França. Aquesta tarda, l'eslovè Tadej Pogačar certificarà el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel serà segon i Isaac del Toro tercer. Avui, etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, una etapa que retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda francesa. En motor, Toni Bou ha guanyat la primera prova del Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial disputat a Anglesey. El pilot de Piera ha ampliat la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Avui, segona prova en terres britàniques. I Lando Norris ha fet la pole al GP d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, serà avui a les 3 de la tarda.
0: Fins aquí les notícies.

0: AMSA de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
1: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
0: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
1: Cobla amb so de dona, Filomena.
0: Memorial Ricard Vilarassau.
1: Revolucionem el so de la cobla.
0: Tota la informació a amsodecobla.cat.
2: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
4: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
3: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.
3: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
5: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
6: Al Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
2: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
3: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
2: Tot es pot parlar.
3: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Ets mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Avui, un diumenge on us portarem molta i bona música. Per exemple, els Hidra, una proposta molt personal, també la d'Arnau Obiols amb Ocell Tambor. Entre moltes músiques, també parlarem de coble i us farem un viatge en el primer aplec de la Costa Brava, un aplec que es va fer a dalt d'un vaixell i que va portar amunt i avall un munt de personatges il·lustres de la nostra música per a coble. Amb la producció de Dolors Genola i qui us parla, Quim Rutllant, comencem aquest nou Mans a Catalunya Ràdio.
1: El diumenge a Catalunya Ràdio. Mans.
2: Som-hi, doncs. I obrim amb uns que actuen avui dins les Santes de Mataró a les 10 de la nit a la plaça de Santa Anna, la cobla contemporània. Ara amb ells escoltem Dan Abad, la plaça de les il·lusions.

0: germans ens endinsem en un univers on la natura, la poesia i el so es troben per parlar-nos de la vida. El músic i creador pirinenc, Arnau Viols, presenta el seu nou disc, Ocell Tambor, una obra lluminosa que neix de l'escolta atenta del món i de la fascinació dels petits detalls que ens envolten. Una sonoritat que combina percussions orgàniques, electrònica, veu i paisatge sonor. Ocell Tambor és també un cant a l'amor, a la resistència, una floració sonora que celebra el dret i la sort de viure. Disc que transita entre el folk i la improvisació i l'experimentació i que consolida Viols com una de les veus més personals de la música d'arrel contemporània. En parlem tot seguit amb ell mateix. Bon dia, Arnau.
1: Bon dia, Quim.
0: Ocell Tambor arriba aquest 2026, ja fa 4 anys, del Montcau, i diguem-ne que hem derivat cap a una part més lluminosa.
1: Sí, la meva intenció sí que és aquesta, és buscar aquest costat més lluminós dels nostres dies, no? De la vida. Segurament perquè el moment que ens toca viure, doncs és un moment convuls, no? Molts sentits, una mica perdedor, una mica preocupant directament. I com que sí, és veritat que entenc l'art i la música com aquest racó, quasi bé diria sagrat, que ens queda als humans, no? D'humanisme i d'humanitat, doncs he volgut que tirés cap aquí. No?
0: El disc, les cançons, transmeten un punt d'amor, d'esperança, a la sort que tenim de viure el que vivim i de ser on som.
1: Sí, sí. Aquest, malgrat tot, ostres, tenim la sort de poder viure, no?, de la vida, i els que vivim aquí, doncs, en un lloc que és molt menys convuls que d'altres llocs del planeta, tot i que tenim reptes globals igual d'importants, però tenim aquest regal, tot sembla perillar, no? No hem de deixar de ser conscients d'això, no? Tot i que és difícil intentar meravellar-nos de qualsevol bocinet de terra i qualsevol persona, no? Doncs és una mica, és un autorrecordatori, primer, a mi mateix, i després el que ho vulgui entendre així, d'això.
0: Què és Ocell Tambor? És algun tipus d'ocell? És, què és?
1: Mira, això ho deixo una mica obert, que cadascú s'imagini el que vulgui. Evidentment, es pot entendre com dues paraules que jo escric juntes. No descarto que hi hagi algun ocell que es digui Ocell Tambor, però tampoc ho afirmo. Poden ser dues paraules que algú li pot suggerir coses diverses. M'agrada que quedi així una mica a l'aire. Sí que poso un petit subtítol de tres paraules que és cant, vol i batec, no? Que deriven d'aquestes dues paraules, no? El batec d'un tambor, que és un dels elements principals que jo faig servir, no? La percussió a l'hora de crear música. El cant és evident dels ocells, és una cosa que ten, els ocells tenen aquest do i aquesta virtut, i els humans, tot i que de maneres molt diferents, també ho tenim. I el vol, que també està associat als ocells, jo l'associo, doncs, a la llibertat creativa, no? I a la manera que intento abordar la música que faig.
0: Veient des de, vaja, la teva trajectòria amb molts projectes i aquests més personals, doncs, que arrenquen una mica el projecte de Pirena ara fa un munt d'anys, el 2013, has passat per l'Hivern, Tos, Montcau, Ocell Tambor, que arriba ara, cada un té una mirada molt concreta, una manera d'entendre, fins i tot anant d'una experimentació ara que continua aquesta experimentació, però alhora potser hi és més present la veu, però la veu d'una manera molt integrada, com formant part d'aquesta natura que descrius.
1: Sí, m'hi he anat trobant amb tot això. Evidentment sí que hi ha una recerca d'aquesta veu pròpia, o pròpia en el sentit de fer-ho a partir de la meva pròpia vida, d'intentar no agafar coses externes que no em puguin representar tant, sinó coses que realment passin per mi i s'assaonin en mi, diguéssim, que em surtin ben bé perquè els porto dins, no? I en tots aquests projectes, doncs, he intentat fer això. I pel que fa a la veu, que són aquests tres últims discos, que per mi va ser un gran canvi, el fet de començar a cantar a l'escenari, perquè fora de l'escenari ja cantava, però va ser un gran canvi. Doncs sí, busco aquesta veu, no sé com dir-ho, jo crec que té una influència d'una manera de cantar de la gent del Pirineu, i també és una cosa que he volgut mantenir, de no llimar-la massa, no? De no, que no quedi massa amb un acabat massa plastificat o massa brillant, no? I ja em sembla bé aquesta cosa una mica més aspra o menys polida, no? Tot i que això no vol dir que no vulga cantar bé, això és així, però sí que busco, precisament perquè vull cantar bé d'aquesta manera, no? Amb aquesta veu, doncs, si se'm permet dir, una mica més genuïna, o que representa tal i com sóc, no? No només jo, sinó que pertany a una manera de cantar col·lectiva. La...

0: Escolta'm, del disc en si, parlem amb unes quantes col·laboracions, déu-n'hi-do, amb Pep Esqual, amb Les Vents, Les Canyes, l'Alba Careta, en aquest A Viure, que hi posa la seva veu tan lluminosa, també, aquí sí que potser té un pes més important, i l'Artur Blasco, aquest pardal, és com una mica tancar un cercle, no?, després d'experimentar i de buscar aquest llenguatge propi, aquesta manera d'imaginar pròpia, anar a un dels grans referents del nostre país.
1: Sí, no sé si el cercle quedarà tancat, dependrà una mica de que tindre ganes i forces de fer després d'Ocell Tambor, no? Però entenc una mica com una trilogia, diguéssim, Tost, Montcau i ara Ocell Tambor, i pròpiament en el disc, la cançó del Pardal, com bé has dit, és l'única que és tradicional i està una mica separada, potser de l'estètica de la resta de cançons del disc, tot i que crec que té una cohesió, està una mica separada, i per això precisament és com aquest afegit final que crec que té un valor extra en el disc, però sí que la posem al final per això, perquè és com hem passat per tot aquí, però els inicis són aquests, no? I precisament per anar als inicis, l'Artur Blasco és un dels referents, si no el gran referent de la música tradicional catalana i pirinenca, amb el Pont d'Arcalís i ell individualment, i tot i que he pogut col·laborar amb ell d'altres vegades i fins i tot vam fer un duo ara fa uns anys que es veien una mica les dues visions d'encarar aquest mateix repertori pirinenc, sempre m'havia quedat allò, les ganes de gravar alguna cosa amb l'Artur. I aquesta ha estat l'ocasió de compartir un dia de dinar, de cerveses, d'estudi, de converses i sobretot d'escoltar l'Artur, no? És un regal de Pou de Saviesa i jo m'he fet aquest autorregal de gravar una de les meves cançons preferides del repertori nostre i és aquest última pista del disc.

0: Fontsagrada és un espai real o és un lloc imaginari?
1: És les dues coses. És un poble prop d'Isona, entenguem, del Pallars Jussà, però en aquest cas no hi ha una relació en aquest espai. Fontsagrada, així escrit junt, ja veus que m'agrada ajuntar i separar paraules, però és el lloc, o un dels llocs que poden ser físics o imaginaris, on anem a puar allò que ens inspira, allò que ens fa anar endavant, allò que ens inspira també per la creació, que ens situa una mica al món, no? Jo penso que molts tenim certs espais, a vegades geogràfics, no?, que t'asserenen, no?, que quan ets allà t'asserenen i veus la immensitat de tot plegat. Jo, que sóc amant de les muntanyes, veus aquella immensitat, et posa lloc i també et situa i saps des d'on, en el cas de la música, saps des d'on cantar, des d'on encarar la vida i la música i la creació, no? Això seria la Fontsagrada.

0: I un últim tema que volem comentar. El nom dona fe de la peça, aquest estol. Si algú està perdut, és aquests núvols d'ocells, no? En altres llocs en dirien esbart, per exemple.
1: Esbart, sí, sí.
0: I que no deixa d'haver-hi un punt de col·lectivitat també en aquesta cançó.
2: Bé, aquest tema és l'únic que no és una cançó sense paraules, està feta tot amb la veu però sense paraules, i bé, sí, està inspirat en aquests estols. A vegades els més impressionants diria que són els destornells, no? Els que tenim per aquí, aquests vols meravellosos, no? d'aquests estols volant. És un cant inspirat en això i que té a veure amb la part d'ocell del disc, no?
0: I el punt d'aquesta cosa que fa molt de temps que estem reivindicant, no? El cantar col·lectiu també.
2: Exacte, sí, sí. Un estol sense comunitat no és un estol, no? És un grup d'individus així una mica espargits. Sí, sí, evidentment, això és el cant col·lectiu. És una de les coses que segur que si ho féssim més els nostres dies serien millors.
0: Arnau, t'agraïm molt que hagis des de la trucada del programa. Felicitar-te, perquè és una delícia aquest treball, i segur que, a més, té allò de que s'ha d'escoltar amb calma. No s'hi val posar-se al cotxe i tirar, que també es pot fer, evidentment, eh? Però té tants detalls cada cançó que, vaja, que es nota que hi has posat molta feina al darrere.
2: Sí, sí, aviam, sí. Jo, tant de bo que com a mínim una de les escoltes del disc sigui en l'ordre del disc i amb uns bons auriculars, un bon equip, perquè sí que està ple de detalls, la producció que s'ha fet és molt, jo crec que, interessant, i s'hi pot trobar coses amagades.
0: De per cert, la producció en Santi Careta, que ha quedat una mica en família també,
2: sí.
0: Que vingués l'Alba. Doncs, escolta'm, res, felicitar-te i molts d'èxits.
2: Moltes gràcies, Quim.

0: Avui us volem descobrir un aplec molt curiós que es va celebrar fa força temps a dalt d'un vaixell. És aquest repàs que farem des del So de Cobla amb l'Albert Fontelles. Un aplec peculiar.
1: Així és, el primer aplec de la Costa Brava que es va començar, atenció, a la coberta d'un vaixell. Farem un viatge al 1929.
2: Mira, estem ja viatjant.
1: La Conxi està divertida. Sent el vaixell ja.
0: Doncs amb tot plegat també hi haurà temps per parlar de Ramon Serrat.
1: Sí, perquè avui la Laura ens proposa fer una visita al fons d'un compositor per descobrir la seva obra a través de manuscrits i documents. Es tracta de Ramon Serrat i Fajula, director, intèrpret i compositor.
0: Doncs vinga, com deia, en 1929, primer i únic?
1: No, n'hi van haver-hi diversos, però el primer es va celebrar el 9 de juny de 1929. I és que aquest dia el port de Barcelona ja despertava amb un aire d'expectació poc habitual. A primera hora del matí, el vaixell JJ Sister esperava els seus passatgers al moll del Transmediterrània. Músics, sardanistes, malhòmens i curiosos que per primer cop s'embarcaven en una aventura marítima amb destí a la Costa Brava. No era una excursió qualsevol, era el primer aplec, com hem dit, sardanista de la Costa Brava, que reunia 6 cobles, atenció, la Cobla Barcelona, la Cobla Barcelona Albert Martí, la principal de Peralada, la principal del Bages, els Moclins i la Salvatana.
0: Recordem que avui és 20 de desembre, no 28 de desembre.
1: No, no, és cert.
0: És cert això que estava explicant, eh?
1: Bé, quan el vaixell va salpar, el so de la cobla es va fondre amb el de les onades i Marinada d'Antoni Pérez Moya va ser la primera sardana que va sonar, seguida de Mar Plana, de Josep Maria Vilà. Ja és lluny del port, la Cobla Barcelona va interpretar Lluny, d'Enric Casals, mentre la ciutat quedava enrere i la costa s'anava desplegant com un mosaic de penya-segats, cales, pinedes. I quan el mar ja lluïa d'un blau intens, la Cobla estrenava una nova sardana de Joaquim Serra, Mar Blava.

0: Sentiu el vaivé de les ones o no?
1: Home, i tant. Una meravella, eh?
0: És una sardana fantàstica, una meravella, no? I bé, l'escoltem tot seguit amb la interpretació, ara sí, tota sencera, de la principal de la Bisbal, amb la direcció de Francesc Cassú, amb un enregistrament de 2002.

0: Aquesta era la sardana Marblava de Joaquim Serra amb la Cobla La Principal de la Bisbal, enregistrament de l'any 2002, precisament en un treball dedicat a Tossa, als sardanes de Tossa.
1: Doncs mira, ens va bé perquè el vaixell més o menys està passant per Tossa.
0: M'imagino, m'imagino.
2: Més ja o menys.
1: I després va arribar el torn de La Principal de Peralà, de la cobla preferida d'Enric Morera, que sovint ell mateix deia que era la cobla que millor interpretava les seves sardanes. Aquell dia, a la coberta del JJ Sister, van estrenar El meu barco.
0: Home, que ben trobat.
1: Molt, una sardana que Morera havia compost expressament per aquesta celebració. I avui us proposem un enregistrament històric
0: el
1: de la mateixa cobla.
0: No,
1: aquell dia, no ho sé, potser sentiríem una gavina.
2: La gent que havia d'enregistrar ja...
1: Algú marejat, potser fins i tot, no ho sé. Us proposem un enregistrament històric de la mateixa cobla, fet poc després, no, de l'estrena, una versió que ens transporta aquell matí de juny entre música, mar i sol.

0: Aquesta era El meu barco, d'Enric Morera, en un enregistrament històric en el disc dels modernistes, interpretat per la principal de Peralada en aquesta edició de 2015.
1: I bé, mentre el vaixell avançava entre les cales de Tossa, deixava enrere Giverola, s'obria la imatge inconfusible de l'ermita de Sant Telm a Sant Feliu de Guíxols. En aquell punt del recorregut, la Salvatana va oferir un dels moments destacats del matí, l'estrena de Costejant, de Josep Maria Vilà i Gandol, deixeble de Juli Garreta i figura molt reconeguda en el món sardanista. Ens sentirem ara la versió de la Cobla de Cambra de Catalunya, dirigida per Jordi Molina.

0: De Josep Maria Vilà i Candol amb el Cobla de Cambra, enregistrament del 2001, sota la direcció de Jordi Molina, costejant. Jo estic intentant fer-me la imatge del que devia ser com a experiència fer aquest recorregut. No sé si és un... una experiència de pijos, diríem ara, o un privilegi, o què és fer un recorregut així i anar escoltant aquestes estrenes?
1: Un privilegi segur, no? Perquè sí. No és que és una cosa que s'hagi pogut repetir moltes vegades més, almenys.
2: Va fer 5 o 6 vegades i va anar molta gent. Hi ha fotografies d'aquests actes i devia ser preciós, la veritat. Mm. Si es tornés a fer, segur que hi aniríem a emetre-ho en directe, no? Sí. Voldries o no, Quim?
0: Oh, tant.
2: Ja sé que estaries una mica dolgut. Bueno, hauríem de sortir de Blanes, per això, per tu. Perquè si no passem per Blanes, malament.
0: O si sortiu de Barcelona i pareu a Blanes a recollir-me, m'afegeixo.
2: Ah, doncs farem això.
0: Gràcies.
1: Perfecte.
0: Vés parlant amb les coples i...
2: I mentrestant, quan el vaixell entrés a Blanes, què voldries que et toquessin?
0: Amb un Molina, no?, com a mínim.
2: Un Molina.
0: Un Chamorro. Un... És que a Blanes anem sobrats de compositors.
2: Doncs mireu, al migdia el vaixell, quan va entrar triomfalment al port de Sant Feliu de Guíxols, el JJ Sister, va sonar Juny, de Juli Garreta, interpretada en versió per a dues coples.
0: Home.

0: triomfal, eh? Entrada triomfal. Devia ser preciós veure com el vaixell va entrant i va sonant, no? Com va, es va escoltant la copla.
1: Sí, home, i la gent que no sabia res i estava allà a Sant Feliu i diu, què fan?
0: Sí. Bé, després de la missa a l'església de Sant Feliu, la festa va continuar a S'Agaró, on s'inaugurava un restaurant arran de mar, i a la tarda el passeig del mar es va convertir en un escenari immens. Les sis coples van interpretar una quinzena de sardanes que culminaren amb un breu concert a tres coples, amb obres de tres coples, el timbaler del Bruc, de Josep Maria Vilà i Gandol, la Fira, de Joaquim Serra, i Pirinenques, de Francesc Pujol, sota la direcció dels autors. Quina meravella per acabar un aplec.

0: Quan la tarda començava a amagar-se darrere el turó de Sant Telm, els excursionistes van tornar al vaixell i de nou la música els va acompanyar en el viatge de retorn. Una de les primeres sardanes que va interpretar de la Cobla Barcelona va ser Fent-se fosc, de Ramon Serrat, seguida de Mar d'Argent, de Juli Garreta. I una de les darreres sardanes, mentre la lluna començava a brillar sobre les onades, va ser Lluna plena, d'Eduard Toldrà. Era el temps en què la música catalana mirava cap al Mediterrani per trobar-hi llum, inspiració i arrels. Els compositors, com els navegants, exploraven paisatges nous, seguien la línia de la costa, descobrien cales i paratges mediterranis. I entre les onades, la cobla sonava com un diàleg entre la natura i la identitat, entre tradició i modernitat. Tant de bo ho tornéssim a fer, perquè hi aniríem.
1: Una pregunta.
0: A veure.
1: Qui va ser el director artístic de tot plegat? Perquè, clar, aquí hi ha una ment pensant.
0: Era el senyor Marí, que era amic de Juli Garreta i d'Isabel, de la seva dona, i organitzava una empresa amb viatges blaus, que se'n deia.
1: No, perquè realment estava
0: molt,
1: estava molt ben pensadet molt, tot.
0: Sí, i la línia artística també.
2: La selecció de les sardanes.
1: Sí, i més pensar, no, aquí quan entrem a Sant Feliu farem tal. Aquí quan tornem, com que ja es fa la fosc, fent-se fosc. Clar, dius, ostres, molt bé.
0: I de moment...
1: Una abraçada als hereus, que si volen recuperar la iniciativa estarem encantats d'anar a fer la volta amb vaixell.
0: I ara tanqueu els ulls. I ens situem ja d'entrada al port a Barcelona amb aquesta lluna plena d'Eduard Toldrà, que l'escoltem doncs amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, amb un enregistrament sota la direcció d'Antoni Ros Marbà.

0: I ara seguirem en aquest Mans coneixent un projecte que sacseja la música d'arrel des de dins. És Hidra, format per Marc del Pinó, Elias Porter i Pep Vilarrubla. Un so, un nou treball que es porta en aquest beat espectral, que proposa una autèntica immersió sonora en la música tradicional, en la improvisació i l'electrònica, i es fusionen per donar vida a una experiència ben intensa, orgànica i ballable. El grup combina acordions, violins i bases electròniques amb un diàleg constant entre l'acústica i el groove digital. El resultat és una proposta vibrant, amb molta energia, molt lliure, que transforma l'arrel en moviment i sobretot en dansa. Per parlar de com ha nascut aquest treball, aquest projecte, ho fem amb els tres integrants d'Hidra, Marc del Pinó, Elias Porter i Pep Vilarrubla. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Us hi sentiu còmodes? Què us hi ha portat?
2: O sigui, estàvem buscant més contundència, no? O sigui que tots tres hem tocat també junts en altres formats, o a vegades doncs, dos de nosaltres, o els altres dos, amb duets, en altres formacions, i sí que és veritat que teníem ganes d'un baix profund, d'un equip gros, d'una posada en escena doncs bastant contundent, la veritat. I estem supercontents perquè estem a gust amb aquesta sonoritat i amb aquest gruix.
0: Amb els concerts que heu anat fent ja, us vam veure a Fira Mediterrània a la darrera edició presentant la proposta. Elias, com ho ha rebut el públic? Perquè, és clar, estem parlant d'un concepte de ball folk, però que no és només això.
1: Jo penso que va estar molt bé. Hi ha molta gent, la gent es molla molt. És una mica com quan vam tocar a la plaça del Folk, ens va agradar molt i penso que a la Mediterrània va passar una mica el mateix, no? Tenies la gent que li agrada el ball folk, que està per allà fent les seves còrios i tal i qual, però després tenies l'altra gent allà movent el cos, passant-s'ho bé, com si estigués en una disco, com si estigués en un club, escoltant música que és totalment escoltable, que té un beat modern, que trona fort, no? Vull dir, i per mi va ser molt aquesta sensació, i és el que ens agradaria, suposo, anar, no? Treure del nicho del ball folk, la música de ball folk. Sembla una mica friqui, però penso que és això, no? El fet de que també la pots escoltar i la pots ballar, pots estar fent un cubata i estar escoltant això tranquil·lament com estaries escoltant un disc-jockey.
0: Josep, una mica amb el que deia l'Elias, acostar el ball folk en un altre àmbit, però també podria ser perfectament acostar gent de l'electrònica a la música tradicional.
3: És una mica aquesta fusió, no?, que volíem sortir de la música encasellada, no?, a lo que sigui el folk d'abans, la música tradicional d'abans, també tot, com que totes les cançons són de composició pròpia, podíem anar cap a una banda o cap a una altra. Sí que és veritat que els instruments, al ser tradicionals, doncs tenen com un aire com a tradicional i això, però amb aquestes pròpies bases electròniques, doncs, com arribar més gent, no?, arribar més públic i trencar una mica amb el recurs de, no, bueno, un violí i un acordió, pues, bueno, farem folk, no? Bueno, pues també podem fer altres coses, també podem fusionar música tradicional o folk, música contemporània, amb bases electròniques i obrir camí cap a, on deies tu, no?, cap a algun festival de música electrònica o on sigui, algunes festes majors. La nostra idea també és això, o sigui, trencar una mica amb això i poder, pues, per exemple, tancar alguna festa major o ser el grup d'impàs d'alguns escenaris una mica més grans i que la gent no només balli folk, sinó que estigui pues, vibrant-la allà davant amb les bases i amb la música, no?
2: En aquest primer treball hem adaptat les bases molt al que són els gèneres de ball, que al final pot tenir aquest color discotequero, aquest punt d'after, si vols, però si el ballador s'hi posa, malgrat l'electrònica, pot descobrir que darrere hi ha una gavota o hi ha una borreia o hi ha el que sigui, no?, un xotis.
1: Com que les bases ens l'hem fet nosaltres, estan al servei, no? O sigui, la cançó ja estava muntada, si fos del Marc, i llavors, va, anem a posar-li més gruix, no?
0: Elias, en algun moment heu hagut de posar el fre de mà, de dir, ep, ep, ep, que ens estem passant?
2: Sí, però fas malament de preguntar-li a l'Elias, eh? Crec que potser m'hauries de preguntar més a mi o al Josep.
3: Ell, precisament, el freno de mà no és.
0: Està clar que el compartir el projecte fa, no?, trobar aquests mínims comuns múltiples que funcionen d'aquesta manera en aquest treball que podem escoltar aquest beat.

0: improvisació també. Vull dir, aquí hi ha una combinació de que per un costat les bases electròniques i en els instruments d'arrel, tots tres sou reconeguts dintre de l'àmbit i, si m'ho permeteu, doncs, virtuosos dels instruments que representeu i que porteu sobre l'escenari, però aquí també us deixeu anar amb rodes obertes que no és fàcil quadrar amb les bases, no? Perquè suposo que heu de tenir-ho molt ben pensat i molt ben medit.
1: Com que són temes per ball, que els balls són com molt quadrats, perquè al cap i a la fi tindre una estructura molt, molt establerta perquè els balladors no es perdin i puguin ballar i acabar la dansa bé. Llavors tampoc no ens ha sigut com molt complicat afegir-hi solos, perquè és com fer o una volta o dos voltes més de lo que ja faríem. També per nosaltres és com més divertit, no? Perquè si no després, a part de les bases que ja omplenen molt, doncs clar, amb el ball passa una cosa que tens de repetir la mateixa cançó, a no ser que facis un conjunt de cançons, una suite, moltes vegades perquè els balladors puguin disfrutar ballant, no? Perquè al cap i a la fi un ball així guai, pues, alguna borrella o un cert circesià, pues, pot durar 5-6 minuts i els balladors estan a top encara i volguessin ballant. Llavors això ens permet, pues, a nosaltres també disfrutar-ho més i passar-nos-ho millor.
2: Quan fas solos sense bases electròniques, normalment també tens un ordre, no? I tu faràs solo en aquesta part que dura tants compassos que ja saps el que dura. No podem fer els solos oberts, això no, perquè si no se'ns acaba la base.
0: Home, potser s'haurà de plantejar anar amb pedaleres i poder...
2: Ui, lo que ha dit,
0: lopejar i aquestes coses, no?
1: A part, hi ha temes que combinem amb les bases, no? Hi ha temes que no tenim base pròpia feta, uh-huh. I nosaltres anem combinant amb pedaleres, o sigui, tant el Marc com l'Elias com jo tenim pedals d'efectes i ho anem combinant. Sí que és veritat que el tema del loop no l'hem experimentat encara no l'hem incorporat.

0: podria ser un temps de tempesta que a mi és dels que més va cridar l'atenció.
1: Sí que és veritat que, per exemple, el temps de tempesta a nivell de producció de base va ser la primera que vam fer. A nivell de base pues, és la que pues, haguéssim fet altres coses si ho haguéssim fet més endavant, però és que tot està molt bé. Aviam, jo podem quedar amb el Pedra Roja. Perquè vam voler confusionar una mica amb el rotllo flamenquillo, així com alguna guitarra, algun ritme així de tanguillo. Crec que és bastant complet. També a l'hora d'estructurar-lo té ponts, té solos, té una mica... Una mica

mi, jo estic molt content del tricat, no? Perquè és un tema que comença així amb bateria, o sigui, com super cru, no? I després avança cap a un cor de veus sud-africanes, allà, amb unes harmonies quatríades així bastant, bastant contundents. I m'encanta després també com deriva cap a la segona part del tema, vull dir que supercontent.

0: a mi pel rotllo així hard techno m'agrada molt el Sri Lanka, vull dir. I després del temps de tempesta que diu el Pepón, pues que soni un 3x4 al drum and bass, pues va ser una cosa de la qual també n'estic molt orgullós, no? D'haver picat les percus allà perquè soni com jo m'imagino el drum and bass amb un ball pla.
1: Clar, les bases, com explicàveu, les heu fet vosaltres, heu hagut de passar per un procés d'estudi, de dir això com es deu fer, per on te deu anar, com ho portem a la plaça, o...
2: Bueno, clar, els músics, que tenim com a vegades l'atreviment i l'agosarament de gravar-nos, de fer servir eines que tampoc coneixem 100%, però d'intentar-les aplicar, no? Sí que estem sempre amb aquest punt d'atreviment per una part i després per l'altra de pifiar-la i de dir, ostres, això no es fa així, no? I ens hem posat els tres i mano a mano hem anat trobant sí. Fórmules per poder-nos fer les bases. El que passa és que evidentment és un disco de dalt a baix que hem passat per estudi, hem treballat amb el Jordi Soler, que sovint és a Musiclan, i que té ell també un estudi personal a tot el que és a la zona de l'Empordà, i hem estat per allà treballant amb ell, masteritzant, mesclant i trobant-li el color final.
1: Doncs res, Elias, Marc, Josep, gràcies per atendre la trucada del programa, us escoltarem molt i sobretot dir a la gent que a partir de xarxes trobareu tot el calendari. Gràcies per atendre la trucada del programa.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
3: Vinga.

0: Camp Daurat, des del Vit Espectral dels Hidra.
1: I així tanquem el Mans d'avui diumenge. Esperem haver-vos fet companyia aquest matí de Santa Anna, també Sant Joaquim, cal dir, una de les diades més festives de l'estiu al nostre país, i haver-vos animat a sortir al carrer i viure la cultura popular allà on sigueu. La setmana que ve hi tornarem amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional, aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, una nova edició amb la Dolors Jonola i en Quim Rotllan, a la producció i a la direcció, respectivament. Marxarem amb Germà Negre i aquest Fica-li Noia, una de les cançons del treball Puja qui dalt i balla. Si els voleu veure en directe, doncs els trobareu avui mateix, després del concurs de focs d'artifici, a Blanes, a la plaça de la gent gran. Que tingueu un bon diumenge, ens retrobem el proper dissabte aquí, a la Ràdio Nacional.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises. I a la Vall d'Uixó ja hi ha 15.000 persones desallotjades per un foc que continua cremant de manera totalment descontrolada i sense capacitat d'extinció ara mateix. Té un perímetre de 21 quilòmetres i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà. 6 persones han estat ateses a urgències i 3 han quedat ingressades per inhalació de fum a l'Hospital de la Plana. Marc Seguer, regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques pues és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota. Això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
1: A Catalunya, els bombers han estabilitzat l'incendi de Cubelles al Garraf, que ha obligat a confinar durant unes hores diverses urbanitzacions. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat a 3Cat Info que tot apunta que pot ser un foc provocat.
3: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
1: Avui hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Continuen, per tant, les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa Vandellós i les Muntanyes de Prades. Més notícies amb en David Àngela. Els incendis de Madrid i Àvila continuen sense control i ja hi ha gairebé 100.000 persones desallotjades o confinades.
4: Fins ara les flames han arrasat més de 45.000 hectàrees en un perímetre superior als 200 quilòmetres. Aquesta nit ha tornat a ser molt difícil, com anticipava el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
1: A França preocupa el gran incendi que afecta el sud-oest del país.
4: Les flames ja estan a només 30 quilòmetres de Bordeus, tot i que el foc perd virulència. Els incendis han obligat a evacuar prop de 200.000 persones als departaments francesos de les Landes i la Gironda. Hi ha unes 40.000 hectàrees cremades que han obligat el govern francès a desplegar 1.500 soldats.
1: A Berlín, la policia ha desplegat una operació per trobar el conductor de la furgoneta de l'atropellament massiu durant la festa de l'orgull LGTBIQ+, i més que aquesta nit ha provocat almenys un mort i una quinzena de ferits.
4: Tres de les víctimes han estat crític i 5 més han estat greu. Les autoritats han identificat l'autor com islamista, però encara no l'han pogut detenir. Segons ha explicat la policia, un cotxe ha entrat al parc de Tiergarten a tocar de la porta de Brandenburg i han vestit diverses persones que participaven en una de les festes més importants d'Europa. La furgoneta ha acabat xocant contra un arbre i el principal sospitós ha fugit. El conseller alemany i l'alcalde de Berlín han condemnat l'atac.
1: Set anys després, els castellers de Vilafranca han tornat a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró, que ha estat passada per aigua. Mataró, Josep Almirall, bon dia.
6: Bon dia. Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10 i a la tercera ronda un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la festa major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la Torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents de plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Mataró.
1: En esports, el Tour de França, victòria ahir de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, en final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogacar guanyarà el seu 5è Tour i el podi completarà Remco Evenepoel, segon, i Isaac El Toro, tercer. Avui l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats. Ara ho explicàvem, als incendis a la Gironda.
4: I la futbolista Aitana Bonmatí va explicar ahir que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic i que no posarà el seu cos en risc perquè vol poder jugar molts anys a futbol.
1: En motor, Toni Bou ha guanyat la primera prova al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Avui, segona prova en terres britàniques.
4: I Lando Norris ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà avui segon i Piastri tercer. Sí, després que Lewis Hamilton i el líder del campionat, Kimi Antonelli, hagin estat sancionats.
0: Fins aquí les notícies. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
0: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
8: Amb el Joan Antoni Fletxa.
9: El més difícil que tenia.
8: I amb la Mireia Benito.
0: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
11: El capitán, 975 metres de granit.
12: Sembla que no s'hagi de poder escalar.
11: Ningú no l'ha pujat mai sense corda i en solitari.
13: Una relliscadeta, caus i et mors.
11: Sí. Ara, algú està decidit a intentar-ho.
14: Només de pensar-hi ja fa por. Però el cas és que necessito provar-ho, almenys per quedar-me tranquil.
15: I si passa alguna cosa? I si no el torno a veure mai més?
11: Nits sense ficció, sol i lliure, escalant sense corda. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia a tothom, bon diumenge, dia del senyor, i benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics aquí, a Catalunya Ràdio.
2: Com estàs, Albert, els diumenges al matí? En tot cas, un dia més estem aquí per compartir grans moments de la història de la clàssica. I escolteu, ja que en el capítol anterior ens vam centrar en el pianista xilè Claudio Arrau, hem pensat que avui podríem fixar-nos en un violinista genial, estratosfèric, fantàstic, increïble, Isaac Pellman.
1: Que no ens agrada gens,
2: Impressionant, és impressionant.
1: El Pedro i jo adorem a Pellman per la seva tècnica increïble que l'ha fet capaç d'interpretar algunes de les composicions més diabòliques de la història, però també les més líriques.
2: I tant, sí, té aquestes dues vessants, eh? Sí, és un intèrpret increïble, per la seva capacitat de combinar una tècnica, de fet, a l'abast d'uns pocs escollits, però amb una capacitat de fer cantar el violí que realment el fa molt emocionant. És que és impressionant, de veritat. Es nota que ens agrada molt,
1: Molt.
2: És una qualitat que normalment són contradictòries, però que Pellman, doncs, les uneix a la perfecció.
1: Si sabeu qui és Pellman, segur que teniu moltes ganes d'escoltar-lo en el programa d'avui, però si no sabeu qui és, no us heu de perdre aquest capítol perquè us fascinarà. Per tant, anem començant.

0: Aquesta és la fantàstica sinfonia espanyola, el seu cinquè moviment, el Rondó, d'Eduard Lalo. No us negarem que ens fa molta il·lusió aquesta setmana perquè Isaac Pellman és un violinista, jo diria que és un violinista magnètic. Ens agrada molt. I l'hem pogut escoltar en gravacions increïbles que, esclar, aquesta setmana compartirem amb tots vosaltres.
1: Sí, però bé, pot ser que ara mateix hi hagi algú que no sàpigui qui és aquest Isaac Pellman, no? Mm-hmm. Estem parlant molt d'ell, però igual no sabeu qui és. Per això, i tal i com ens agrada a nosaltres, doncs el que podem fer és, Albert, començar pel principi, no?
0: Doncs sí, perquè Isaac Pellman va néixer a Tel Aviv, a Israel, el 31 d'agost de l'any 45, per tant, actualment té 80 anys, mm-hmm. i és una de les personalitats musicals més rellevants de la segona meitat del segle XX, i, evidentment, inicis del segle XXI. La seva figura molt més enllà del virtuosisme, perquè representa una manera, d'una banda, d'una manera d'entendre la tradició del violí, amb aquest son noble, i, a més, el vincle emocional amb el públic. Vull dir que no és només un virtuós que fa moltes notes molt ràpidament, sinó que hi ha tota la dimensió més espiritual de l'instrument, no?
1: Sí, ell era fill de pares jueus polonesos i va créixer, doncs imagineu-vos, l'any 1945, sí. doncs en el Tel Aviv dels anys fundacionals d'Israel, no? Als 4 anys, per desgràcia, va patir poliomielitis, amb conseqüències, doncs, permanents en la seva mobilitat. Aquesta circumstància, clar, podries dir, escolta'm, doncs, a partir d'aquí la seva carrera es va estroncar, però clar, tenia 4 anys. Mm. Però realment no va ser mai un impediment artístic, al contrari, eh? Va alimentar una voluntat ferma i sobretot una enorme disciplina.
0: Exacte, de fet, si ara no sabeu qui és, però teniu afició a mirar vídeos a YouTube, per exemple, mm-hmm. és molt probable que l'hàgiu vist aparèixer en algun escenari amb les crosses, mm-hmm. ara ja no, ara ja va amb cadira de rodes, de fet ja fa un temps que va amb cadira de rodes, però el veureu que té aquests problemes de mobilitat, però a mi, de tota manera, a mi el que més em crida de Pellman, evidentment no és ni les crosses, ni la cadira de rodes, sinó, si parlem de la seva condició física, són els seus dits. Mm-hmm. Té uns botifarrons de dits que sembla increïble que pugui tocar el violí amb aquest virtuosisme.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, ell quan agafa el violí sembla que tingui un violí, com es diuen aquests violins dels nens?
1: Sí, un mig.
0: Un mig, no? O sigui, de debò, sembla un violí
1: més
0: petit del que és un violí normal, perquè té les mans molt, molt grosses, i la lògica et faria pensar, amb aquestes manotes no pots tocar el violí bé.
1: És impossible que no toquis dos notes amb una, no?
0: Exacte. No, i bé, ja ho veureu al llarg de la setmana. És un dels violistes més virtuosos de la història de la música. De fet, el que dèiem, les condicions físiques, aquest problema que va tenir amb la poliomielitis, que ha desenvolupat problemes a la mobilitat, no ha sigut una condició ni un obstacle per fer una de les carreres més memorables de la història recent de la música.

0: El moto perpetuo de Paganini és gairebé hipnòtic, eh? Evidentment, el violinista és Isaac Perlman. Però d'on li ve la fascinació pel violí? Perquè, clar, tot això ha de venir a algun lloc, no? Sí. Algun moment algú t'ha de posar un violí a les mans.
1: Clar.
0: Doncs pot semblar increïble, però té a veure amb aquest mitjà de comunicació que estem nosaltres i el que esteu escoltant-nos vosaltres des de casa, la ràdio.
1: I no us penseu que la ràdio li va posar un violí a les mans, eh?
0: Bé, de manera indirecta, sí, de manera indirecta.
1: Sí, perquè de petit va quedar fascinat pel violí justament en escoltar-lo a la ràdio, eh? Va iniciar els estudis molt aviat i el seu progrés va ser meteòric, eh? Professors i institucions van entendre ràpidament que es trobaven davant d'un talent absolutament excepcional.
0: Sí, tant és així que als 13 anys, 13, es va traslladar als Estats Units i va ingressar a Nova York, a la Juilliard School, on ja va poder estudiar. De fet, va rebre l'herència directa de l'escola d'Ivan Kalaiman, que prioritzava aquest control tècnic absolut, que evidentment Perlman té, i a més la coherència estilística i el refinament musical de Dorothy DeLay.

0: I no ens estem enredant, aquí només hi ha un violí, un violinista, eh? En Jack Pelman trucant aquest cinquè moviment de la Chacona de la partita per violí número 2 en re menor de Bach.
1: Exacte, sí, sí. Ara parlant de la seva etapa formativa, no? A la Juilliard School, una de les escoles més importants del
0: sí,
1: món.
0: Jo crec que en l'actualitat sí.
1: Clar, aquesta etapa formativa allà no només li va permetre perfeccionar la seva tècnica, que evidentment és normal, sinó que també li va donar una mentalitat professional i una xarxa de contactes essencial per a la seva projecció internacional, que això és importantíssim. Al final, no és només el talent, sinó amb qui...
0: I tant.
1: Com diuen en castellà, con quien te codeas, no?
0: El talent, per descomptat, hi ha de ser, però tenir contactes són bàsics per poder desenvolupar qualsevol carrera.
1: Sí, sí, sí, sí. I tant. I clar, si la ràdio va ser la culpable que, doncs, Jack Pelman s'enamorés del violí, atenció, la tele va ser responsable del seu èxit entre el públic, ja que va actuar en un programa de televisió americana i això li va donar una projecció molt ràpida sumada al seu talent com a violinista, clar.

0: Absolutament increïble, Pèlman, eh?
1: És que, jo crec que per primera vegada en 1114 programes no hem pogut entrar.
2: No, és veritat, ens hem quedat aquí embadalits.
1: Ens hem quedat embadalits.
2: Escoltant Navarra, opus 33 de Pablo Sarasate.
1: Que, a més, cal pensar que això ho va escriure Sarasate.
2: Sí, està clar.
1: Vull dir que donem valor també als compositors i aquestes mega obres que componen.
2: De fet, Pèlman ha interpretat algunes de les més virtuoses obres de Pablo de Sarasate.
1: I tant.
2: En tot cas, dèiem, abans d'aquesta bombolla que ens ha deixat aquí extasiats amb aquest virtuosisme portat al límit màxim del violí. Doncs bé, la ràdio enamora Pèlman amb aquest enamorament del Pèlman amb el violí, però és la televisió que el dona a conèixer. Doncs bé, perquè va actuar en un programa que es titulava The Ed Sullivan Show i va ser una aparició que va ser decisiva a la seva carrera, no? Perquè de cop i volta, milions d'espectadors, en l'època que només hi havia televisió, no hi havia plataformes,
1: clar,
2: i a més als Estats Units, milions d'espectadors van descobrir un jove que a més tenia molt de carisma, sentit de l'humor i una habilitat sorprenent. De fet, és molt interessant escoltar Pèlman parlar i parlar del violí, del seu instrument, perquè és molt interessant, molt didàctic i molt entenedor. Gens pedant, per cert, eh? I aquell moment, clar, va canviar la relació entre el gran públic nord-americà i el violí clàssic. Per tant, una gran aportació també per portar el violí al gran públic.
1: Sí, clar, d'aquesta manera, a partir dels anys 60, doncs Pèlman va esdevenir convidat habitual de les grans orquestres del món. Va treballar amb directors de primera línia, entre ells, doncs, Barenboim, Zubin Mehta, i va actuar, doncs, a les sales més prestigioses.
2: Això vol dir que no era només un producte televisiu en el sentit més superficial de la paraula,
1: sinó
2: que
1: realment
2: es va donar a conèixer la tele, sense cap mena de dubte, però la tele va ser el trampolí per donar a conèixer un talent enorme i desbordant, com podrem escoltar al llarg de tota la setmana. Això va fer que tingués gires constants, que van ajudar a consolidar la seva reputació, ja que tant el públic com la crítica sabien que quan anaven a escoltar Isaac Pèlman trobarien qualitat, emoció i, sobretot, molt important, respecte per l'obra.
1: Sí, ell era un violinista virtuós, no? Que, a més, doncs, sabia comunicar el seu art amb aquest instrument, sí, amb el violí.
2: I això li va donar una fama, el que dèiem, molt ràpida, amb l'impuls de la televisió i la confirmació del seu prestigi treballant amb grans directors i orquestres.

0: la bogeria explosiva de Sarasate. Estem escoltant el segon moviment del concert per a violí i orquestra en re menor opus 47 de Sibelius, un concert del qual en parlarem al llarg de la setmana. I hem volgut fer aquest contrast precisament per donar-vos de la versatilitat d'aquest violinista, perquè ara, o sigui, si no ho sabéssim, podríem arribar a dir que és un altre violinista.
1: Absolutament.
0: Perquè l'estil, òbviament l'obra et requereix un estil diferent, però clar, és important que l'intèrpret tingui la capacitat d'adaptar-se, no? Moltes vegades ho hem dit, no? Ja que parlem del piano, generalment els pianistes que fan l'aposta per l'agilitat, juguen sobretot l'agilitat i no són tan bons, diguéssim, amb les obres potser més líriques, més de fraseig, més íntimes. I aquí ens trobem amb Pellman, que és bo amb anar a 200 per hora, fer tot el virtuosisme i el lluïment més complex del violí, però alhora quan ha de fer aquest fraseig i tan cantabile, ostres, ho fa de manera meravellosa, perquè això, aquí hi ha no és només un violinista que llueix fent coses molt difícils, sinó que aquí està fent cantar el violí.
1: Clar, perquè a més els instruments de corda fregada tenen aquesta possibilitat, no? de cantar, o sigui, fer el cantabile, però no tothom ho sap fer bé.
0: Clar, està clar, sí, està
1: que,
0: clar.
1: Amb un piano sempre pots posar l'excusa de que és un instrument amb martells.
0: I fora.
1: I llavors dius, mira, escolta'm, és que jo fer cantar uns martells,
0: difícil.
1: Doncs és difícil. Però amb un violí, o un violoncel, una viola, no? Se li supone, no? És allò que dius, no, home, si toques amb un arc, pots fer una frase llarga, pots fer-lo cantar... Ostres, però...
0: Fer-ho és realment, molt difícil, clar.
1: Realment no és el mateix passar l'arc d'una determinada manera, acaronar, no? No sé...
0: I treure aquest so que treu Pellman,
1: sí,
0: que és meravellós.
1: I alhora ser capaç de fer bogeries com o el Paganini, per exemple, que sentíem abans, sí. No? Aquell moto perpètua de Paganini, que era tot amb arc separat, o sigui, cada nota era un arc amunt o un arc avall, però clar, és que cada moviment de canell...
0: És una nota,
1: per tant, és un moviment de dit. Per tant, el cervell està amb la mà dreta fent una cosa, amb la mà esquerra fent una altra...
0: Amb una precisió quirúrgica...
1: Exacte.
0: Sí, i alhora sí. Adaptat a l'estil, vull dir que a més és això. No, és bastant increïble. Ja us avancem que serà la constant d'aquesta setmana, que estarem amb la boca oberta escoltant a Pellman, tant el virtuós com el més líric, com estem escoltant ara mateix de fons, perquè els que realment saben de música diuen que ell és l'hereu de la tradició del violí, on aquest violí ha de precisament cantar, buscar aquest so tan cantàbile, no? Un so ample, ric en harmònics, amb vibrato generós però sense perdre el control, i que manté aquesta elegància clàssica, evita una afectació excessiva, no? Voler ser més virtuós del que toca, o sigui, allò molt afectat, diguéssim, doncs ho evita de tot i construint grans arcs narratius.
1: Doncs, escolta'm, jo crec que aquesta setmana se'ns farà curta, perquè per molt que l'escoltem, serà poc.
0: Per tant,
1: vinga, anem a l'audició.
0: Seguim el programa Amb els Clàssics aquí a Catalunya Ràdio i arriba el moment de fer una primera pausa musical, en aquest cas, és clar, per escoltar a l'increïble Isaac Pellman.
1: Sí, per tal d'apreciar la seva tècnica magistral, hem pensat en una peça de Pablo Sarasate, creada a partir de l'òpera Carmen de Bizet. És la Fantasia Carmen, opus 25, que podrem escoltar interpretada per Isaac Pellman al violí, amb la direcció de Lawrence Foster i la Royal Philharmonic Orchestra.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
3: La cinta de Möbius.
2: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
3: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
2: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
3: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
4: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda. Catalunya Ràdio.
5: Som
3: l'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Pocs violinistes han assolit la popularitat de l'increïble Itzhak Perlman, un virtuós que, si no el coneixes, et fascinarà tant com a l'Albert i el Pedro, els nostres homes clàssics, ara a Catalunya Ràdio.

0: Pearlman és un d'aquells escassos intèrprets que ho poden tocar tot, però no només ho toquen, sinó que ho toquen tot bé.
1: Mm. Ahir ho vam poder veure al programa anterior, poder veure que ficàvem obres molt virtuoses, es tocava de manera excel·lent, obres més líriques, es tocava també de manera extraordinària.
0: Sí.
1: També passa una altra cosa, com que la seva trajectòria és llarguíssima, clar, hem de tenir en compte que ella es va donar a conèixer, diguéssim, en l'àmbit de la clàssica, als 18 anys, més o menys, en un concert que va fer el Carnegie Hall de Nova York, que no és poca cosa, eh? Als 18 anys, un concert al Carnegie Hall de Nova York. I actualment té 80 anys, per tant, fa més de 60 anys que toca el violí de manera professional.
0: Sí.
1: Això provoca que tingui un repertori amplíssim, però amplíssim, de debò.
0: Sí, però també és veritat que la manera de tocar el violí de Pearlman ha anat canviant, al llarg dels anys.
1: Sí, sí, sí. Això ho comentarem, eh? Per cert, aquí estem escoltant de fons no és Pearlman.
0: No.
1: Tampoc és Beethoven.
0: No.
1: És Maurice Ravel i el violinista és Yehudi Menuhin. Uh-huh. I si estem escoltant no és perquè sí, sinó que el cas és que Pearlman té diversos instruments, com a violinista té diversos instruments, però el violí que toca més habitualment és un Stradivari de 1714, de nom Sol, que havia estat propietat precisament de Menuhin. És el violinista, el violí que tocava Menuhin el toca exactament a dia d'avui.
0: Amb això, Albert, ja ho hem dit tot. Perquè, o sigui, ja a partir de la base de que hi ha algú que pot accedir al violí que tocava Yehudi Menuhin, doncs, mira, dos genis units pel mateix violí, no?
1: Mira, molt poètic, és exactament això. Sí, senyor, sí, sí. El que dèiem, al llarg dels anys, la manera de tocar el violí de Pearlman ha anat canviant. Així, doncs, podríem establir dos grans períodes, no? La joventut que va dels anys 70, o sigui, els anys 60 i 70, més o menys, i la maduresa que és a partir dels 80. I, si us sembla, comencem per la joventut.

0: molta gràcia perquè moltes d'aquestes obres que estem escoltant i que escoltarem aquesta setmana sonen molt a casa. Sonen a casa meva perquè les estan estudiant o perquè se les posen de referència.
1: Clar, escolta, nostres violinistes.
0: Exacte, sí, sí.
1: Que tens el Zapateado Opus 23, número 2, de Pablo de Sarasate.
0: Exacte.
1: Que és un bon exemple, ara m'ho escoltava i pensava, no? Evidentment hi ha tot el virtuosisme, però quan ha de frasejar,
0: sí,
1: el fa cantar el violí, sona molt bonic. No és només la dificultat per la dificultat.
0: I tant.
1: És bastant la dificultat per la dificultat, però hi ha alguna cosa més també, no, aquest violinista?
0: Sí, sí. Però va, tornem a Perlman. Sí. I és que al llarg dels anys 60 i 70, del segle XX, evidentment, es va caracteritzar per un domini de l'energia, la brillantor. A veure, al cap i a la fi era jove, no?
1: Sí.
0: I clar, una facilitat tècnica gairebé insultant.
1: Jo, és que és, sí, hi ha una arrogància tècnica aquí.
0: Perquè dius, quan ho fan tan fàcil i els surt tan fàcil...
1: Amb 18 anyets, que ja devia tocar el violí així o millor, com estem escoltant ara mateix de fons, els mestres que devia tenir, vam dir, si me n'has ensenyat tu, a tocar el violí.
0: Exacte. No, i a més, quan ets jove, mira, ara fa poc temps... vaig poder anar al Museu de la Música que feien un concert de joves músics, no? Tocava un dels meus fills, tocava allà i altres nens i nenes, no? I veia justament aquesta energia desbordant que tenen.
1: Aquest punt arrogant de la joventut,
0: sí,
1: ja ha de ser,
0: sí,
1: ja ha de ser.
0: Sí. I veia coses que tocaven molt difícils, per exemple, vaig veure un flautista boníssim que només té 11 anys, 11 anys,
1: imagina't.
0: I tocava la flauta espectacular, un saxofonista que tocava molt bé, molt bé, molt bé, amb el programa aquest que es diu Smug Junior. I és curiós perquè tots tendeixen a fer uns tempos molt més ràpids del que diu el compositor, però és que el cor batega més ràpid.
1: La vida va més ràpid aquella època, sí, senyor, és veritat.
0: Doncs amb Perlman passa el mateix, no? Els tempos en aquella època doncs tendeixen a ser ràpids, l'arc és expansiu i hi ha una espontaneïtat que hipnotitza.
1: De fet, molts violinistes valoren molt aquest període d'Isaac Perlman perquè creuen que és la combinació perfecta entre la frescor de la joventut i el control tècnic. Una, de fet, dualitat molt estranya en algú tan jove, perquè el normal és que hi hagi aquesta frescor, aquesta bogeria, però hi hagi una mica de descontrol, i no? Aquí hi ha també molt del cervell. Ara bé, no vol dir que durant la seva joventut només interpretés obres de gran lluïment com les de Paganini o Sarasate, eh?
0: Sí, no, no.
1: Sinó que també es va fer molt popular interpretant concerts com aquest.

0: Una meravella.
1: Tercer moviment, finale, sí. Allegro vivacissimo del concert per a violí i orquestra en re major, opus 35, del genial Félix Mendelssohn, un dels concerts per a violí més estimats, més coneguts i més bonics que hi ha.
0: Del que en parlarem allà de la setmana, també.
1: Exacte, sí. Que, a més, doncs això, no? Perlman va interpretar durant els seus primers anys de carrera. És curiós perquè són concerts que, per un no violinista, dius, ostres, que difícil, i és veritat que quan són molt joves els violinistes ja el comencen a afrontar,
0: clar,
1: no?
0: Deu estar molt ben escrit pel violí.
1: Sí, exacte, clar, exacte.
0: És còmode.
1: Sí.
0: En tot cas, el tocava de joventut, amb un èxit enorme, per descomptat, amb aquesta arrogància de la joventut, però amb els anys va arribant la serenitat, no?
1: Clar.
0: La reflexió,
1: clar.
0: I així ens situem a la que podem dir l'etapa de maduresa, que més o menys situaríem a partir dels anys 80.

0: es una... un exemple de ser, no?
1: Sí,
0: com
1: sí.
0: Deia mare, no?
1: Normalment intentem que la música reforci el nostre discurs, però avui està clar que amb això ens hem equivocat, eh? Perquè no, de serenor, res de
0: no,
1: res.
0: No, perquè, a veure, vull dir, aquesta obra té altres moviments que sí que tenen una certa serenor, però hem anat a buscar sí. El cinquè moviment, la burlesque, l'allegro con brio, del concert per a violí i orquestra número 1, opus 77, del genial Dmitri Shostakovich. I és que és realment una anada de l'olla. O sigui, aquesta és la nostra valoració tècnica.
1: Sí, sí, Shostakovich, què t'has pres per escriure això? Quina bogeria!
0: Sí. També t'he de dir, que per assumir una obra d'aquestes característiques, clar que quan ets jove pot xocar el Mendelssohn i tal, però això no només és complexitat tècnica.
1: Ho has d'entendre, també.
0: Exacte.
1: Sí, és veritat.
0: Exacte.
1: En tot cas, a mesura que van passant els anys, com és lògic, Pelman, com ens passa a tots, l'agilitat als principis s'ha anat perdent.
0: Això tu.
1: Jo em conec un que van esquiar no fa gaire, gairebé l'ingressen. No fa gaire, ja fa més d'un mes, però vaja. Tot i que, també penso, ja voldrien molts violinistes joves tenir l'agilitat del Pelman madur.
0: Vell.
1: No, no, madur, no, vell, directament,
0: sí,
1: no?
0: Exacte.
1: En tot cas, per donar, al final, la maduresa que et permet, et dona pas la possibilitat a fer interpretacions amb menys exhibició i més reflexió. També fruit de la vivència vital, no?
0: Mira, i això és una cosa que l'humanitza. Perquè jo recordo la setmana que li vam dedicar a Claudio Arrau, que ja tenia 20 anys i ja era vell. Vull dir...
1: És veritat.
0: No?
1: És
0: tot veritat. Ja eren tempos lents, ja necessitava pensar la música, perquè tot s'havia de pensar,
1: sí,
0: havia de ser... No? I és veritat que...
1: Deixa't anar una mica.
0: Clar, i aquí dius, home, quan ets jove, doncs tens aquesta energia, i després, clar, el curs musical doncs es torna més ampli conforme vas fent anys, no?
1: Clar.
0: Sovint amb tempos més reposats, una tensió enorme...
1: Ja, ja,

0: canvia i la interpretació canvia. Clar,
1: exacte, i llavors t'imagines, doncs ja amb l'edat entens, no? Alguns tempos una mica més lents, etc. En tot cas, alguns crítics parlen de la música que fa Perlman amb una certa saviesa narrativa.
0: Clar, no? I té sentit, no? Fet aquest preàmbul, entenent com ha evolucionat el llenguatge musical, anem al que anem al compositor, que és el protagonista d'avui, aquest.

0: és que si hi ha un compositor que permet entendre la noblesa i la concepció clàssica de Pelman, doncs és Beethoven.
1: Ha de ser Beethoven, està clar.
0: A veure, no és el terreny de l'efecte espectacular ni del lluïment gratuït.
1: De fet,
0: no?
1: ara dèiem fora d'antena, no? Això és la famosíssima sonata Primavera, per violí i piano,
0: Exacte, en fa major.
1: En fa major. Que tenim a Isaac Pelman al violí i Vladimir Ashkenazi al piano. Dos fórmules, un, que podrien estar fent triples salts mortals constantment amb el seu respectiu instrument.
0: No, és que a la seva manera ho és, també.
1: Sí, no? Sí, però vull dir que, però d'entrada, no és una obra que llueixi precisament la part més no. virtuosa en el sentit més del circ de l'instrument. Ara, és un gust escoltar dos músics amb aquest gust musical.
0: Clar, perquè aquí, amb Beethoven tot depèn de l'arquitectura, no? Del sentit de la proporció i fins i tot de la capacitat de fer cantar el discurs amb una certa profunditat, no?
1: I els escoltes amb aquest parell i sona
0: és una passada.
1: De fet, és una obra central en la carrera de Isaac Pelman, ja us ho podeu imaginar cap on anem, no? És el concert per a violí de Beethoven, ja que l'ha acompanyat des de la joventut i fins a la maduresa, l'ha interpretat una mica durant tota la seva trajectòria. De fet, ho ha fet centenars de vegades amb les orquestres més importants i directors més importants del món. L'han registrat en diverses etapes de la seva vida artística. També és interessant escoltar aquestes diverses gravacions i això permet percebre com evoluciona la seva mirada, no?, d'aquest ímpetu juvenil a una visió cada vegada més ampla i meditativa.
0: És una mica el que passa, doncs, amb com és? Ostres, ara m'ha marxat el nom del pianista de Bach.
1: De Glenn Gould
0: amb les variacions Goldberg de jove
1: i 55 i 81
0: i de més gran, però també Barenboim fent tota l'integral de les sonates de Beethoven de més jove i de més gran, no? Són aquestes visions que per sort tenim, aquestes gravacions de quan eren joves, i després l'altra visió. De fet, amb aquest concert de Beethoven, Pelman podríem dir que evita lectures extremes, no? Ell no busca tempos provocadors ni contrastos dramàtics forçats. Ell prefereix que la música respiri amb naturalitat, no? En frases llargues i fins i tot allò que diem de que canta el violí és que per fer cantar el violí un s'ha d'imaginar una veu i quan t'imagines una veu has de respirar, per tant li posa una certa continuïtat gairebé vocal, no?
1: Fixeu-vos com sona el violí quan toca Pelman, perquè busca molt aquest efecte de com si el violí estés cantant. El resultat, clar, del concert és una interpretació que sovint es escriu com a humanista, propera, digna i, per descomptat, sense una retòrica que sigui excessiva.

0: Aquesta que escoltem és la sonata Kreutzer, no? La sonata per violí i piano en la major, opus 47 de Beethoven. De nou, amb exactament el violí, Vladimir Eskenazi al piano. Els experts consideren que la manera de tocar el violí, o utilitzar l'arc del violí, és que és ample, un ample molt sostingut, amb vibrato ritme i descontrolat, encaixa perfectament amb, podríem dir, la dimensió simfònica, no?, del concert per a violí de Beethoven, que es pot imaginar que anem cap aquí, que ara no l'estem escoltant, però l'acabarem escoltant, eh? Perquè el violí, això ho he dit moltes vegades amb altres intèrprets, no? És a dir, malgrat sigui el concert per a violí, el violí s'ha d'integrar amb l'orquestra, ha de dialogar amb ella, i no s'ha d'imposar, que pots tenir temptació, no?, si ets un solista amb molt d'ego, de tu estar per davant d'això, i no, la gràcia precisament és que tots vagin en comunió.
1: Clar, això ha fet que molts directors hagin confiat en ell, en Pelman, no?, per aquesta obra, sabent que oferiria equilibri i profunditat. En resum, el Beethoven de Pelman no pretén reinventar l'obra, no?, sinó que pretén servir-la amb grandesa i molta humanitat, no?, allò que dèiem abans. I potser és precisament això el que el fa, doncs, tan extraordinari.

0: I qui no coneix aquesta melodia tan trista?
1: I tan bonica.
0: I tan bonica, eh?
1: I tan ben tocada.
0: I també tot plegat. Aquesta extreta, sí, sí, de la llista de Schindler, aquesta pel·lícula de Steven Spielberg. De fet, aquesta composició de John Williams, eh? Va guanyar el Premi Òscar a la millor banda sonora original i també va guanyar l'Òscar a la millor direcció, entre d'altres, eh? Entre d'altres. Mm.
1: Com deia l'Albert, la música la va compondre John Williams, que amb aquest so del violí... Ostres, és que és un violí trist.
0: Clar. No? Plora, violí plora.
1: Exacte, sí, sí. Doncs Williams volia traslladar-nos precisament tota la tristesa d'un context tan bèstia com va ser l'extermini jueu a la Segona Guerra Mundial.
0: Que és el fil argumental, no?, d'aquesta llista de Schindler a través d'aquest personatge que ens salva, salva jueus, etc. També no hem d'oblidar que Isaac Perlman és jueu, nascut a Tel Aviv, a Israel. Per tant, encaixa perfectament per un encàrrec com aquest. També és veritat que el ser un extraordinari violinista com és pot extreure tota la sensibilitat de la partitura i expressar-la a través del violí, com estem escoltant ara mateix de fons. I també em poso la pell de John Williams, no? Quan li encarreguen aquesta banda sonora i se li ocorre fer aquesta melodia per al violí. Clar, estàs fent una pel·lícula per Steven Spielberg, literalment pots triar el violinista que vulguis del món. I dius, home, doncs agafo el millor.
1: Clar.
0: No?
1: Clar.
0: Evidentment.
1: Sí, però fixa't tu, aquesta connotació... De que Perlman té els pares polonesos, no?
0: Polònia va ser el país europeu on més jueus van morir. De fet, exacte, els camps d'extermini estaven a Polònia perquè era el país on més jueus hi havia, així havien de fer menys quilòmetres amb els trens. És pràctic i molt bèstia alhora.
1: Però vull dir que hi ha una connotació extramusical,
0: sí,
1: que jo crec que això suma,
0: sí,
1: a la interpretació.
0: Jo crec que sí.
1: Vull dir, és així.
0: Recte final del programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio, en aquest capítol en el que hem volgut recordar alguns dels programes que vam dedicar al gran Isaac Perlman, en aquest cas a Catalunya Música.
1: Doncs sí, és que si no ens coneixíeu, l'Albert i jo, doncs, durant la temporada d'hivern fem programa cada dia.
0: Cada dia, eh?
1: Sí, cada dia ens veiem, eh? Cada dia, de dilluns a divendres, a l'una del migdia. Generalment cada setmana la dediquem a un tema en concret, com és el cas precisament d'Isaac Perlman, que li vam dedicar 5 programes que podeu recuperar al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
0: I el que farem ara és escoltar la vessant més lírica de Perlman, per això us proposem escoltar el segon moviment, l'Adagio, de la sonata per violí i piano número 1 en sol major, opus 78 de Brahms, la sonata de la pluja amb Isaac Perlman al violí i Vladimir Ashkenazi al piano.
1: Pau Lasi al muntatge i al control tècnic i Olga Cardús a la producció, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és diumenge 26 de juliol.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: El nucli del poble de Calafell ha finalitzat aquest diumenge la celebració de la Festa Major. Han estat 5 dies de moltes activitats. Correfocs, cercaviles, concerts, balls, activitats infantils, concursos populars, el piro musical i moltes altres propostes que han omplert els carrers, coincidint en dies amb molt bon temps i amb moltes ganes de Festa Major. La cercavila tradicional d'aquest dissabte passat a la tarda ha comptat un cop més amb la cultura popular de les entitats del municipi i les colles convidades de fora. Hi han pres part les colles geganteres d'Olesa de Montserrat, el Bruc, el Prat de Llobregat i Calafell, acompanyades per la banda de timbals i gralles de Calafell, l'associació Som de Samba, els gegantons i grallers de la Bota, la Unió Artística de Calafell amb el Ball de Panderetes, el Ball de Bastons infantil i adult, el Ball de Gitanes i les tirantinaires, el drac l'Espurna de Calafell, els dracs espurnetes i també els capgrossos. L'Esther Fernández, presidenta de la Unió Artística de Calafell, ens ha fet la seva valoració.
2: Doncs bé, estem contents, venim tots els grups que participen a la cercavila. Estem bastant motivades, la platja va ser l'actuació a la plaça va ser una mica curta, aquí ens podem lluir una mica més. I bé, el poble sempre és intens baixar fins a baix i pujar, però també ens agrada molt baixar fins a com hi tornar a pujar. Però bé. Bé, és el que portem a aquestes cercaviles. L'única així una mica diferència és que hem posat a les gitanes al final, que fan els versots i així tenen la plaça una mica més per estar-se lluint. Jo crec que tots portem malament la calor en general, tant espectadors com participants. Els participants, clar, tots porten roba, porten moltes capes i al final tots passem calor. Sí, és veritat, la diferència amb el poble és que sí que és veritat, tenim molt de més espai per ballar, però, correcte, hi ha menys gent.
0: Com sabeu, la programació de la Festa Major la formen les activitats que organitza l'Ajuntament de Calafell i que estan complementades pel pes col·lectiu festiu dels esgangalats i paterols. Del diumenge a la tarda no ens volem deixar de destacar la benvinguda al territori Terrós i la vuitena estirada de corda entre nuclis a càrrec d'aquestes entitats. És una de les activitats més multitudinàries i amb més participació. Des dels esgangalats ens han fet una valoració molt positiva. Escoltem el Xavier Orovich, membre de l'entitat.
3: Mira, la valoració que fem és una valoració esplèndida, perquè ja des de l'encetada, que va ser sorpresa total per tothom que va venir, que la va valorar molt bé, continuant pel reclam de Streets, que van vindre un munt de nens i nenes i que ja la platja va tindre èxit, però aquí encara més, i esperem que a les festes de Sant Miquel amb els Miquelets la cosa encara vagi millor. El torneig de Birrapong va tenir una rebuda bestial, de fet, i se forma una agrupació de gent i tots feliços i contents, que és que s'ha de viure, s'ha de viure. Després van fer la tractorada infantil també, amb aigua i jocs pels nens i nenes, també molt bona rebuda. El vermut esgangalat, on sempre es fa el recompte de samarretes, i evidentment van guanyar les terrosses, val? El tripijoc, que es va fer l'activitat de nit i que també va tindre molt bona rebuda, i després van fer els concerts i tot, que també els han valorat molt bé. El concurs de ranxos aquest matí està excepcional. Realment la gent que estava participant ho deia, que comparat amb altres anys la festa s'ha viscut molt més, molt més. Després, bueno, doncs el concurs de bitlles, la benvinguda al territori Terrós, que l'hem estat fent ara, aigua per parar un tren i tothom superfeliç, superfeliç. Jo ho estava mirant des de dalt al balcó i era magnífic. I ara, doncs, l'estirada de corda, que potser és l'activitat que hi ha hagut més gent, no? I que, evidentment, doncs, tampoc no he pogut veure el final, però tenia pinta de que guanyarien els terrossos. I no res, ara ens queden les últimes activitats, d'acord? Que ara tot just m'estic preparant per anar ja cap a l'Esbart i fer l'última ballada. I així tancar les festes, que han set tot un èxit.
0: D'altra banda, la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat, s'ha mostrat molt satisfeta de com s'ha desenvolupat la festa durant aquests dies i també per la participació.
4: Últimes hores d'aquesta festa major d'aquí del nucli del poble han sigut gairebé, com qui diu, 5 dies 5 dies plens d'activitats, hem tingut molt ambient, tots els carrers, totes les places, s'han omplert dels 3 colors, dels 3 nuclis d'aquí, del poble de Calafell, tant la Bòbila com la plaça Catalunya ha tingut unes actuacions estel·lars pels joves, pels més grans, hem pogut gaudir d'això, dels espectacles infantils, de diferents activitats i sobretot de totes les coses que organitzen el grup dels Escangalats i Paterols, doncs que han sigut un èxit i hem tingut molta afluència de gent de públic i sobretot, no, com per exemple amb l'Orquestra Meravella vam tenir doncs gent que venia de l'Arbós, de la Bisbal. Al final ens donem compte, no, que quan programem sobretot orquestes o grups amb un nom famós, doncs ja es nota, no, aquesta afluència de gent de públic doncs que els segueix. Crec que la valoració és molt positiva, estem molt contents i sobretot anar millorant, no, perquè amb aquestes coses aprens, no, que et dones compte doncs que estan al carrer i veient totes les coses que s'estan fent, doncs sobretot també escoltant a la gent, no, d'aquí del municipi, sempre et donen idees i anar millorant i una valoració molt positiva.
0: A les nostres xarxes socials, Instagram i Facebook de Calafell Ràdio, calafell.tv, hi trobareu imatges i diversos vídeos que recullen molts moments i activitats de la Festa Major de la Santa Creu, al nucli del poble de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Les obres de Segur Platja arriben al seu punt àlgid, ja que diversos carrers s'han obert a la circulació de vehicles i d'altres s'han tallat per iniciar les obres de remodelació. Els carrers que es troben ja pavimentats i on s'ha obert el trànsit de vehicles són el carrer de Marta Moragas, el carrer Maria Desvalls, el carrer del Sena, Llobregat i el carrer d'Antoni Almazor. Aquests dos últims oberts parcialment per donar accés als guals d'aparcaments. Per contra, els carrers on s'han iniciat les obres i que s'han tancat el pas de vehicles són el carrer Bassós, carrer del Consell, carrer David de Mas i segueix tancat el tram inicial del carrer del Loira. En breu, s'iniciarà la renovació de la vorera del tram de l'avinguda de Lluís Companys entre el carrer Loira i el carrer Rin, on s'aprofitarà per soterrar l'últim tram de la línia de mitja tensió aèria que resta en aquesta avinguda. L'Ajuntament de Calafell ha aconseguit la col·laboració de la companyia FEC Sandesa per al soterrament d'aquest tram de línia. Aquest soterrament no permetrà la col·locació d'arbrat en el tram de vorera per on soterrarà el cablejat. No obstant, el soterrament suposa una gran millora passeigística i també de seguretat per als veïns. A més, s'apunta que en els propers dies començaran els treballs relatius a les millores a les voreres de tots els carrers, entre el carrer Loira i el carrer Minyó. En aquest tram s'aixecaran totes les voreres actuals i es faran completament noves, deixant previsió per la col·locació de nou arbrat i fent-les accessibles per persones amb mobilitat reduïda. Aquestes millores tenen un valor d'1,6 milions d'euros i formen part de l'obra de remodelació integral dels carrers de Segur Platja, entre el carrer Rin i el carrer Loira. En una visita que ha fet l'equip de govern a les obres de Segur Platja, l'alcalde Ramon Ferrer ha manifestat que s'ha arribat a un punt on les obres fan un canvi de terç important, obrint alguns carrers al pas de vehicles després de molts mesos d'obres i tancant d'altres que resten per arranjar, per poder acabar les obres aproximadament al mes de desembre. L'alcalde ha explicat que en pocs dies començaran obres en altres carrers fora de l'àmbit d'aquestes obres, on es referan les voreres completament i fent-les més accessibles. De fet, s'està estudiant alternatives per generar ombra en carrers on no s'ha pogut instal·lar arbrat, ja que és prioritari per l'Ajuntament de Calafell que els carrers siguin refugis climàtics per als vianants. Amb aquestes obres es deixarà un bon estat als carrers de 2/3 de Segur Platja, una actuació de renovació urbana mai vista al municipi, apunta l'alcalde de Calafell. Per tant, doncs, destacar que el full de ruta és renovar integralment els carrers més poblats i arranjar parcialment els carrers on hi viu menys gent.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Calafell s'adhereix al servei taxi més Baix Penedès. Una manera de moure't per la comarca de manera fàcil. Està en funcionament la nova àrea única del taxi al Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. Demana'l com et sigui més còmode amb la nova app Taxi Més per WhatsApp al 608 48 3002, repetim, 608-48-3002, o escanejant el codi QR que trobaràs als municipis. Es tracta d'un servei únic per tota la comarca baixpenedesenca. Es prioritza sempre el taxi del teu municipi. Si no està disponible, un altre taxi de la comarca atendrà la teva petició perquè no et quedis sense servei. Pots reservar en pocs segons i pagar com vulguis. Un servei disponible a les 24 hores del dia. L'àrea única del taxi és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Penedès per millorar la mobilitat, facilitar els desplaçaments i oferir un servei més eficient, tant als veïns com també als visitants de la comarca. Només t'has de descarregar l'app o guardar el número de telèfon 608-48-3002.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'equip de govern de l'Ajuntament de Calafell ha visitat l'espai annex al Mercat Vell, on s'ubicaran les caravanes del Circ Reluí, per completar la museïtzació del Circ Experience, que obrirà les visites guiades al públic el proper mes d'octubre.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: La població de Calafell a 1 de gener del 2025 era de 32.624 habitants, el rècord històric del municipi. 16.255 eren homes i 16.393 dones, gairebé el 50%. L'any 2024 va començar amb 31.815 habitants. Per tant, l'any 2024 va augmentar la població empadronada amb 833 habitants. Des del 2016 no para de créixer la població de Calafell. Aquell any va començar amb 24.305 habitants. Ara hi ha 8.343 habitants més, el que suposa una mitjana de 927 habitants més anualment. L'any que més ha crescut ha estat el 2022, amb 1.573 habitants més, a prop de les xifres del 2024. El municipi de Calafell pateix un moviment migratori important. Durant l'any 2024 hi van haver 4.115 altes de padró i 3.322 baixes. No obstant, analitzant millor aquest concepte, es mostra que 2.706 van ser altes de persones nouvingudes al municipi i 2.166 van ser baixes de persones que van marxar a d'altres municipis. El creixement natural és negatiu, amb 189 naixements i 276 defuncions. La resta de moviments solen ser per canvi d'adreça dins del mateix municipi. Bàsicament, aquest fenomen s'explica pel preu de l'habitatge. La majoria de gent que ve a viure al municipi de Calafell prové de l'àrea metropolitana de Barcelona i ho fa perquè l'habitatge a Calafell és més econòmic. Però la gent que marxa també van al Vendrell i a Cunit majoritàriament o a l'interior de la comarca del Baix Penedès o altres municipis on l'habitatge és més barat. El creixement de la població ha anat acompanyat amb un creixement també de la població d'origen estranger. A 1 de gener de 2025, la població estrangera era de 7.451 habitants, assolint també el seu rècord històric. Per tant, el 22,82% dels habitants de Calafell és d'origen estranger. La nacionalitat amb més persones darrere de l'espanyola és la marroquina. La segueixen les nacionalitats d'Itàlia, Colòmbia, Brasil, Ucraïna, Argentina i Rússia. A Calafell hi ha 101 nacionalitats diferents entre els seus habitants. De la població d'origen estranger es mostra que el 38,42% són europeus, el 35,02% són americans, el 20,52% africans i el 5,97% són asiàtics. El 0,07% restant prové d'Oceania. En els últims anys, les tendències migratòries han canviat. Fa uns anys, dominaven les persones de Venezuela, Equador o Bolívia. Ara es mostra com els països europeus agafen major protagonisme, segons apunta aquest informe.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes i dues dones d'entre 18 i 25 anys com a presumptes autors d'un delicte de fur i un d'estafa per la utilització de targetes bancàries sostretes. La detenció es va produir a Tarragona al voltant de les 8 del matí, quan els agents van ser alertats que dues dones estaven comprant amb targetes possiblement robades en un establiment de l'àrea del Servei del Mèdul, a l'AP7. Les sospitoses pretenien fraccionar diverses compres de poc import en lloc de pagar-les d'una vegada per evitar que el sistema els sol·licités el PIN necessari per poder validar l'autorització. Poc abans, havien comès un fur en un vehicle aparcat també a l'Hospitalet de l'Infant. Agents de paisà van arribar al lloc i van comprovar que mentre elles feien les compres, dos homes les esperaven en un vehicle estacionat a l'exterior. Després d'identificar-los, a tots quatre van localitzar-los mitja dotzena de targetes de crèdit corresponent a altres persones, així com diners en efectiu, diverses eines i objectes sostrets o comprats de manera il·lícita. Els Mossos van concloure que prèviament havien comès un furt d'un vehicle. A banda de diversos objectes, van robar una targeta bancària que era justament la que estaven utilitzant a l'àrea de Servei de Tarragona. De les gestions efectuades van comprovar que havien efectuat fins a 4 compres de petits imports per tal de no aixecar sospites. També van constatar que els titulars de les targetes recuperades resideixen en diferents punts de l'estat espanyol, com per exemple Conca o Madrid. Les 4 persones detingudes han passat ja a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'Ajuntament de Calafell, a través de CIMSA, ha iniciat la renovació progressiva de la flota de contenidors del municipi, una actuació que es desenvoluparà al llarg dels pròxims mesos, amb l'objectiu de millorar el servei de recollida de residus, facilitar-ne l'ús i continuar avançant cap a un espai públic més net, accessible i de qualitat. Així ho explica l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
5: Però ara renovem tots els contenidors, començaran a implantar-se els nous contenidors. El mes de juny, juliol, veureu tot el front marítim canviat, substituït, i a partir d'allí es anirà fent tota la resta de municipi durant l'estiu, perquè puguem, doncs, hi ha llocs que no són tan concorreguts, doncs que puguem fer el servei més o menys en condicions.
0: Coincidint amb aquesta renovació, es posa en marxa la campanya A casa nostra, fem-ho bé, una iniciativa de sensibilització que vol reforçar el civisme, el respecte pels espais compartits i la implicació de tota la ciutadania en la conservació del municipi. La campanya transmet una idea molt clara: mantenir un municipi net no depèn només dels serveis municipals, també depèn del comportament i del compromís de totes les persones que hi viuen, hi treballen i desenvolupen la seva activitat o el visiten. Cada petit gest compta. Cuidar Calafell és una responsabilitat compartida, apunten des de l'Ajuntament. Els nous contenidors, més accessibles, còmodes i funcionals, s'aniran implantant progressivament, tal i com ha explicat l'alcalde. Calafell manté el seu model de contenidors oberts, una aposta basada en la confiança en la ciutadania i en la convicció que el millor sistema és aquell que facilita el servei i fomenta la corresponsabilitat. La campanya es desplega mitjançant banderoles instal·lades en diferents punts del municipi amb dos missatges clars. El nucli urbà, lema A casa nostra, fem-ho bé, convida a cuidar Calafell a través dels petits gestos del dia a dia. Utilitzar correctament els contenidors, separar adequadament els residus, respectar l'espai públic i contribuir amb actituds cíviques a mantenir un municipi net, agradable i ben cuidat. Els principals accessos al municipi, el missatge és: el teu residu, el teu municipi. Posa el focus en una conducta incívica que perjudica el conjunt de la ciutadania. Els contenidors de Calafell són per als residus generats a Calafell. Dipositar-hi residus procedents d'altres poblacions perjudica el servei de recollida perquè accelera la saturació dels contenidors i incrementa la pressió sobre el sistema i deteriora la qualitat de l'espai públic. Amb aquesta campanya, l'Ajuntament de Calafell deixa clar que aquest comportament no té cabuda al municipi i recorda que en els residus s'han de dipositar al municipi on es generen. La renovació dels contenidors representa una millora molt important del servei, però el seu bon funcionament depèn també de l'ús que en fa la ciutadania, segons apunta l'Ajuntament. Per aquest motiu, la campanya vol anar més enllà de la renovació dels equipaments i consolidar una cultura de respecte. Cap contenidor, per nou que sigui, pot substituir el civisme. La suma dels petits gestos de cadascú és el que permet mantenir un municipi més net, més amable i amb els serveis públics de qualitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. La cultura.
0: El cicle musical Son Estiu Calafell es celebrarà de l'1 al 22 d'agost. Aquest programa cultural de l'Ajuntament de Calafell organitza concerts de gran qualitat, dividits en dues propostes segons el dia de la setmana i la ubicació. Les nits al castell. Els concerts tenen lloc els dissabtes a 11:45 de la nit al castell de la Santa Creu, al nucli del poble de Calafell, amb diferents concerts, el primer d'ells, l'1 d'agost, amb Zebres Big Bang. L'entrada són 12 euros anticipada o 14 euros a la taquilla. El dissabte 8 d'agost hi haurà Neus Mar amb l'espectacle Íntimament Llac. El prop 5 concert serà el dissabte 15 d'agost amb Men in Swing, amb Swing Canta Sinatra. El dissabte 22 d'agost, la Harpo's Band amb Històries de Jazz. I també el Son Estiu inclou el 50è Festival de Música del Baix Penedès. Els concerts tenen lloc els diumenges a les 10 de la nit a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. El primer dels concerts, el 2 d'agost, a Ainhoa Arteta i Lluís Santana. L'entrada són 26 euros anticipada i 28 a la taquilla. Serà un recital d'òpera i sarsuela. El diumenge, 9 d'agost, Nightingale Gospel Quintet. Les entrades anticipades es poden adquirir a través dels canals oficials de l'Ajuntament de Calafell, amb motiu del Son Estiu 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Divendres 31 de juliol a les 9 de la nit, al Port de Segur de Calafell, al Moll de les Llatines, la Francisca en concert, quartet de cordes, String Garraf, organitzat per l'Associació Patí Català i Vela Llatina Calafell. Serà el Port de Segur que es convertirà en l'escenari d'una ballada musical a la vora del mar. A partir de les 9 de la nit, al Moll de les Llatines acollirà l'actuació de la Francisca en concert. Amb aquesta iniciativa se suma a la música i a la tradició en un entorn emblemàtic del municipi com és el Port de Segur de Calafell. L'esdeveniment promet oferir una experiència íntima i de gran qualitat artística per a tots els assistents, fusionant la sonoritat clàssica dels instruments de corda amb l'ambient marítim del Port de Segur de Calafell.
1: Les notícies més destacades de la setmana. Informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, del grup de delinqüència urbana de la Unitat de Seguretat Ciutadana de les comissaries del Vendrell i Torredembarra, han detingut a la capital del Baix Penedès tres homes de 36, 40 i 51 anys com a presumptes autors d'un delicte de furt. Els fets es van produir al voltant de les 4 de la tarda en una zona d'estacionament d'una superfície comercial de Creixell. Agents de paisà de la comissaria de Torredembarra van alertar de la fugida d'un turisme amb tres ocupants com a sospitosos d'un furt. Els sospitosos es van dirigir en sentit al Vendrell a través de la carretera nacional 340. Els Mossos van desplegar ràpidament diferents punts d'aquesta via seguint la descripció del vehicle. Van aconseguir aturar-lo a l'altura del barri marítim de Comarca Ruga, al Vendrell. Els Mossos van comprovar que els tres homes van abordar la víctima quan sortia de comprar d'un supermercat. Aprofitant un moment de distracció, li van sostraure una ronyonera que contenia diners en efectiu i dos telèfons mòbils. Van utilitzar el mètode de la sembra, un modus operandi que consisteix en distreure la víctima llançant algun objecte a terra per fer-li creure que li han caigut diners o les claus. Mentrestant, una altra persona obre la porta del vehicle per robar les bosses de mà o altres objectes rodes que hi hagi a l'interior del vehicle. Sobretot actuen en aparcaments de supermercats i altres establiments, però també en altres casos en caixers automàtics. En aquest cas, els lladres s'activen quan la víctima està retirant diners. Acostumen a tirar un bitllet o monedes a terra i quan es disposa a agafar-les és quan li sostrauen la targeta del caixer i després li retiren diners o fan compres fraudulentes. En aquesta ocasió, la víctima va adonar-se de la maniobra dels lladres i va aconseguir que, mentre fugien, llancessin la ronyonera. Tot i això, els lladres es van apropiar dels diners, que també van recuperar els Mossos d'Esquadra. Davant d'aquesta modalitat de robatori, els Mossos aconsellen que en dipositar les compres al cotxe per fer-ho en discreció, s'ha d'estar alerta, vigilar les pertinences i evitar distraccions davant la presència de desconeguts. Està previst que els tres detinguts passin a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'Ajuntament de Calafell està realitzant obres de millora a les voreres dels barris de l'Estany i Masmel Platja per tal d'adaptar-les a persones amb mobilitat reduïda. Les millores es fan durant els mesos d'estiu, tot i que són els mesos amb més afluència de gent, ja que no ha estat possible començar-les abans per tràmits burocràtics. L'objectiu és fer recorreguts adaptats per persones amb mobilitat reduïda, ja que són barris on hi ha moltes peticions en aquest aspecte. Caldria fer actuacions més importants al barri, ja que els carrers no tenen arbrat i no es poden afegir refugis climàtics. Però, de moment, la solució als problemes d'accessibilitat a les voreres, apunta l'Ajuntament de Calafell, són aquestes actuacions que s'estan realitzant actualment. L'actuació és complementària amb d'altres actuacions més importants que s'estan preparant en aquest àmbit. Una d'elles és el ja anunciat pont de la Ciutadella Ibèrica, que connectarà amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda, que es peatonalitza de dalt a baix. Aquest carrer es renovarà integralment i serà de prioritat per a vianants, tot i que hi haurà pas per al trànsit rodat. L'objectiu és, a poc, anar pacificant la mobilitat al barri i fer-la més sostenible, on els desplaçaments a peu o en bicicleta tinguin més protagonisme. L'Ajuntament de Calafell apunta que també treballen per millorar la capacitat comercial del barri, on actualment hi ha només dos establiments de restauració i cap espai per a petit comerç. En aquest sentit, el canvi normatiu del POM, que s'està tramitant, preveu obligar les noves construccions a fer els baixos comercials a peu de carrer per generar espais on es puguin posar negocis i comerços de proximitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell projecta la pel·lícula vampírica Abigail, una nova sessió del cicle Terror a la Fresca, el cicle estiuenc de cinema de terror a l'aire lliure, organitzat per Calafell Jove, continua omplint de crits i emocions fortes nits d'estiu al municipi de Calafell els dimarts. De fet, el torn serà d'Abigail, una producció recomanada per majors de 16 anys que promet fer saltar els espectadors de la cadira. Tindrà lloc el proper dimarts 28 de juliol a les 10 de la nit, com sempre al parc de la Sínia de Calafell. En cas de pluja o fort vent, la sessió es traslladaria al Centre Cívic Cinema Iris, al carrer Vilamar de la Platja. La pel·lícula es projectarà en castellà i l'activitat és totalment gratuïta.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Hem arribat al final de l'edició informativa d'avui, diumenge 26 de juliol. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Com sempre, tornarem amb properes edicions dels serveis informatius. Que acabin de passar un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó. Calafell Ràdio,
1: FM. It's summertime.
2: Això és Calafell Ràdio.
3: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

L'hora del jazz estiu. Seguim amb aquests programes que hem fet aquests tres dies passats dedicats al senyor Pablo Vinacia, després de que aquest passat 5 de juliol ens va deixar a l'edat de 65 anys. Aquests dies passats hem estat escoltant aquella recopilació de 6 CDs que ell mateix va fer durant de gravacions de 5 anys seguits fins al 2005, i ara durant 2-3 dies veurem a veure el que dona de si, perquè les gravacions que hi ha de Joan Pablo Vinacia són tantes i en tenim moltes, però estem a l'estiu, ho tindrem de limitar una mica, però sí que voldria fer el repàs dels últims anys en què va estar actuant amb dos músics brutals, com són l'Eril Andersen i el Terje Riptal. El Terje Riptal ja l'hem escoltat aquests tres dies passats moltíssim, però amb l'Eric Andersen encara no. I per començar, hi ha una composició, un CD, un àlbum CD, que s'anomena ARF, i que va estar editat el 1994 sota l'etiqueta King Kerkling Kulturwerkstatt, amb la referència, si us interessa, FX CD 133. És un dels àlbums que no estan dintre de la discogràfica ECM, perquè tots els altres que anirem escoltant estan dintre d'aquesta discogràfica. Aquest és una mica a part. És un àlbum similar a un anterior, d'uns anys anteriors, que és el Sang, un àlbum brutal. Aquest sí que està a l'ECM. I que el que fa Eril Andersen, després d'un encàrrec que li van fer al Festival de Música Clàssica de Bergen, el 1993, agafa unes melodies tradicionals i cançons populars que va utilitzar el compositor clàssic Edvard Grieg. I amb aquestes composicions famoses fa les seves variacions portades cap a camins del jazz i cap al folk dels països nòrdics. Aquest àlbum està format per tres blocs, el del 1, del 2 i del 3, i amb un total de 16 composicions. No són massa llargues, la més llarga poder dura 7 minuts, i per triar, per fer aquest àlbum, Eric Andersen va triar l'Elvin Harset amb la guitarra acústica, el Buche Wessendorf amb el piano i teclats, el Belkin Offset amb el saxo soprà i saxo tenor, el Nara Vasconcelos, que ja estava amb el disc aquest, que és molt similar amb aquest, el Sang, aquest anterior, del 1990, que també va ser un encàrrec, en aquest cas, del festival del Vox Jazz Festival. No només es continua estant el Nara Vasconcelos a la percussió, sinó que aquí ja s'hi afegeix a moltes de les pistes el Pablo Vinacia com a percussionista. I també hi ha la veu fantàstica del Chris Ten Bratenberg, que toca, a més, l'arpa. Com veieu, és una barreja entre clàssic i jazz, i anem per la primera cançó, que no sé si ho diré bé, però és Singhur och Trubrura. Escoltem-ho.

Tant aquest àlbum com aquest àlbum ARF que escoltem, com l'anterior, el que també he comentat, el SAG, però com en aquell cas no hi havia el Pol o Vinàcia, són molt representatius d'aquesta música folklòrica noruega. Són els dos àlbums base d'aquesta música, acompanyada sempre d'aquests tocs i d'aquestes improvisacions amb jazz, i que fan que sigui aquesta música folklòrica molt més contemporània. Com a mostra, hem escoltat ja la primera composició, anem per la segona, que està al segon bloc d'aquests tres que hi ha en aquest àlbum, i ja el deixarem. Simplement he volgut posar-lo com un toc en què es veu que Pol Ovinacia era capaç de posar-se davant de qualsevol situació, de qualsevol tipus de música, i fer meravelles, com notem, no? Aquesta del segon bloc s'anomena Han Ole.

I del 1994 passem al 1997 i una de les bases importants de les gravacions de ECM en les que apareix el Pablo Vinacia. Com sempre, el líder de tots aquests àlbums o era el Terje Riptal o era l'Eric Andersen, però ell estava sempre present i bueno, portava un pes brutal dintre del grup. En aquest cas són 7 músics: Terje Riptal, Pale Mikkelsburg amb la trompeta, Terje Tonensen al violí, David Darling amb el cello. Hi ha una incorporació importantíssima de Terje Riptal. Després, més endavant, té moltes peces més amb David Darling. Christian Eich amb el piano i teclats. Ell, el Pablo Vinacia, la percussió i la bateria. I un segon bateria, que és el John Christensen, un altre famosíssim músic nòrdic i que també apareix amb tots aquests músics normalment. Per tant, 7 músics per un àlbum preciós, que és l'Skyward, que va d'aquest nom es va formar aquest trio que hem estat escoltant aquests passats dies amb aquest àlbum de 6 CDs. La traducció més o menys d'això és Cap al cel, i això és el que jo crec que volien fer. Escoltem la primera composició de 4 que escoltarem d'aquest àlbum, i és precisament la que porta el nom de Cap al cel, de l'Skyward.

Aquest registre d'ECM és el 1608, si us interessa. El recomanem totalment, és un àlbum preciós, de Terje Riptel, on torna a estar en aquests moments ja de més jazz, després de tota una sèrie d'aventures amb temes de música clàssica, en fi. Això va ser també degut a que el 1995 el festival de Lillehammer va demanar composicions a Terje Riptel i sota la contribució d'ECM i de Manfred Heiser doncs va fer diverses aportacions, entre elles una sinfonieta que està en aquest àlbum i que no escoltarem també pel motiu del temps, que dura pràcticament 16 minuts, que és Fora d'aquest món, s'anomena aquesta sinfonieta. I després de tot això, el 1997 va sorgir aquest àlbum que incorpora aquesta sinfonieta que li van encarregar al Festival de Lillehammer. Anem per la segona. A veure, és una de les peces, una peça preciosa, que és It's Not Over Until the Fat Lady Sings, que això més o menys es pot traduir, no sé si ho faré bé, està ben traduït. Diu que no està acabat fins que la Lady Grossa canti. No sé el que tenia de cantar aquesta lady, però en fi, aquí teniu aquest brutal set músics amb Terje Riptel a la direcció i amb el Pablo Ignacia fent meravelles.

Seguim amb aquest àlbum i ja veieu i noteu aquest lirisme de la guitarra de Terje Riptal, que queda accentuat moltíssim amb el violí del Torge Tonensen i del cello, com no, de David Darling. Anem per la 4, The Pleasure is Mine Ein Sure, també una peça, com totes les d'aquest àlbum, meravellosa.

Les set composicions que formen aquest àlbum totes són del Terje Riptel. Estem parlant de Terje Riptel Scalewild, de 1997, edició de l'ECM, amb la referència 1608. Amb ell, Palle Mikkelsborg, la trompeta, Torge Torrensen, el violí, David Darling, el cello, Christian Eich, el piano i teclats, Paolo Vinacia, a la percussió i a la bateria, i una altra bateria, el John Christensen. Aquesta història dels dos bateries jo crec que és molt important perquè hi ha molta percussió, i la percussió és la que fa amb aquest àlbum també el Paolo Vinacia. Anem per l'última que escoltarem d'aquesta set, que és l'última que tanca el disco, Remember to Remember, i deixem ja aquest àlbum que recomanem totalment, si no el teniu, de l'ECM del 1997.

I després de Terje Riptel tornem a Eric Andersen amb la mateixa data, el 1997, i també amb un registre d'ECM que és el 1631. Aquest cas és Eric Andersen, el nom de l'àlbum, Hyperborean. Segons diu la mitologia grega, els Hyperbòreos era una raça que habitava en la part nord de la Terra, més enllà de les grans muntanyes, amb les cavernes que hi tenien, es pensava que enviaven les ràfegues de vent del fred del nord i que la gent de l'Helade eren els Hyperbòreos, doncs, no? Hi ha tota una història molt més llarga darrere, però que no us explicaré, però aquestes composicions, 12 composicions que formen aquest àlbum del Hyperborean d'Eric Andersen, estan més o menys pensades per la descripció de tots aquests paisatges, jo crec, i per aquesta mitologia fantàstica. És un jazz instrumental contemporani barrejat amb una mica de rock i amb composicions totes de l'Eric Andersen, que està amb una formació molt especial perquè hi ha 8 músics bàsics i després el quartet de corda Zitaka, que va ser una aportació que va fer Manfred Hechet amb tota aquesta història. Aquests músics són ell amb el baix i com a compositor, el Morten Arnisdal amb el violoncel, Kenneth Kunstedt amb els teclats, Tore Burgon amb el saxo soprà i tenor, Benit Hofstedt amb el saxo tenor també, Paolo Vinacia a la bateria i percussió, Marek Kontersnovic a la viola, Eric Arsenal i Olt Ernisdal al violí, i després aquest cos de fondo del quartet de corda Zitaka. Anem per la primera composició, que és la que porta el nom de l'àlbum, Hyperborean, que veureu que és un diàleg brutal entre el baix de l'Eric Andersen i la bateria de Paolo Vinacia. Escoltem-ho.

Hem escoltat la composició número 2, Hyperborean, que porta el nom de l'àlbum. Però la número 1 és Patch of Light 1 i després de Hyperborean hi ha el Patch of Light 2. Escoltarem aquesta i després una peça que jo crec que és, tot i que és una composició, com totes us he dit, de l'Eric Anderson, però que està dedicada al Paolo Vinacia, que és Duque Vinacia.

Total de 13 músics, 9 com a base i el quartet de corda Cicada, amb aquest àlbum de l'Eric Anderson i per Borean. Escoltarem una part d'una peça que s'anomena Infinita Distance i que també és, com totes, de l'Eric Anderson, una peça molt maca també, i com totes, aquesta adaptació brutal a qualsevol tipus de música, qualsevol companys de fets, no? De Paolo Vinacia, perquè l'àlbum anterior d'Eric Anderson, d'aquest de l'Eric Anderson, era el de Terje Riptel, del mateix any. Vol dir que són coses, com veieu, bastant diferents, sempre dintre d'aquesta història més o menys lírica que la majoria de músics nòrdics sempre ens porten. Anem a escoltar-la i, bueno, ha estat l'Edu al control i, com sempre, Ramon Robuster, que sigueu bons i, sobretot, escolteu jazz.

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

El príncep de Pèrsia és una pel·lícula que es va estrenar el 21 de maig de 2010. Escrita per Mike Newell i produïda per Jerry Bruckheimer, va ser la quarta pel·lícula sota la bandera de Walt Disney Pictures en rebre una classificació PG-13 per la MPAA. Amb fotografia de Belén Miranda, sons de Stephen Frittens i música de Harry Gregson Williams, ens trobem dins d'una pel·lícula d'aventures que ens farà passar una molt bona estona en família. Us deixem, doncs, amb la banda sonora original del Príncep de Pèrsia, de Harry Gregson Williams.

0: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.

bones a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Ha arribat el moment d'escoltar el programa de música romàntica. El Només tu i jo. Moments per compartir tots plegats. Jo des d'aquí, des dels estudis de Calafell Ràdio, i tu siguis on siguis en aquests moments. És moment de gaudir, de passar-ho bé, de relaxar-nos i de deixar volar la ment. El primer tema escollit en el programa d'avui és el duet entre Rosalía i Rauw Alejandro, Beso.

0: Sabeu qui és, oi, aquest cantant, el Marco Mengoni, que acabem d'escoltar? Doncs, si no ho sabeu, us ho explico. És el cantant que ha representat a Eurovisió per part d'Itàlia.
1: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: El abrazo más grande de todos los tiempos. És el títol de la cançó de Pablo López.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: 15 minuts de programa. És el torn de Vanessa Martín amb Cuando no estabas.
2: Podría no reconocerte.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: I ara una veu italiana en femení, Laura Pausini.

Mica en mica ens anem apropant a dos quarts. Com esteu? Espero doncs que genial escoltant-nos aquí a la ràdio. Antonio José, hoy no estàs sola.

Fantàstics temes musicals que sonen en el 107.9 de la FM. Recorda que també ens pots seguir online a calafell.tv, descarregar-te també la nostra app de Calafell Ràdio, Calafell Televisió, tenir-la al mòbil per escoltar-nos en qualsevol moment del dia.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Perdona si te estoy llamando.
2: És la veu de Luis Fonsi i Rau Alejandro. Es titula Vací.

0: No ho dubtis. El Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: 20 minuts per finalitzar el programa. Encara estàs aquí? Doncs vinga, continuem endavant ara amb queixa.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Ens estem apropant a la recta final del Només tu i jo. És el moment de David Bisbal i Sebastián Yatra amb aquest tema que es diu A partir de hoy.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: Prepara't i gaudeix. Dani Martín i Carla Morrison.

I fins aquí. Hem arribat al final del programa de música romàntica a Calafell Ràdio. Esperem que hagueu gaudit moltíssim, que hagueu somiat i compartit bons moments. I si teniu algun mal record, doncs oblidar-lo. Gràcies per ser a l'altre costat. Que serà amb vosaltres, Mireia Romaguera.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: mesos. Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és diumenge 26 de juliol.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: El nucli del poble de Calafell ha finalitzat aquest diumenge la celebració de la Festa Major. Han estat 5 dies de moltes activitats. Correfocs, cercaviles, concerts, balls, activitats infantils, concursos populars, el piro musical i moltes altres propostes que han omplert els carrers, coincidint en dies amb molt bon temps i amb moltes ganes de Festa Major. La cercavila tradicional d'aquest dissabte passat a la tarda ha comptat un cop més amb la cultura popular de les entitats del municipi i les colles convidades de fora. Hi han pres part les colles geganteres d'Olesa de Montserrat, el Bruc, el Prat de Llobregat i Calafell, acompanyades per la banda de timbals i gralles de Calafell, l'associació Som de Samba, els gegantons i grallers de la Bota, la Unió Artística de Calafell amb el Ball de Panderetes, el Ball de Bastons infantil i adult, el Ball de Gitanes i les tirantinaires, el drac l'Espurna de Calafell, els dracs espurnetes i també els capgrossos. L'Esther Fernández, presidenta de la Unió Artística de Calafell, ens ha fet la seva valoració.
2: Doncs bé, estem contents, venim tots els grups que participen a la cercavila. Estem bastant motivades, la platja va ser l'actuació a la plaça va ser una mica curta, aquí ens podem lluir una mica més. I bé, el poble sempre és intens, baixar fins a baix i pujar, però també ens agrada molt baixar fins a com i tornar a pujar, però bé. Bé, és el que portem a aquestes cercaviles, l'única així una mica diferència és que hem posat les gitanes al final, que fan els versots i així tenen la plaça una mica més per estar-se lluint. Jo crec que tots portem malament la calor en general, tant espectadors com participants. Els participants, clar, tots porten roba, porten moltes capes i al final tots passem calor. Sí, és veritat, la diferència amb el poble és que sí que és veritat, tenim molt de més espai per ballar, però, correcte, hi ha menys gent.
0: Com sabeu, la programació de la Festa Major la formen les activitats que organitza l'Ajuntament de Calafell i que estan complementades pel pes col·lectiu festiu dels esgangalats i paterols. Del diumenge a la tarda no ens volem deixar de destacar la benvinguda al territori Terròs i la vuitena estirada de corda entre nuclis a càrrec d'aquestes entitats. És una de les activitats més multitudinàries i amb més participació. Des dels esgangalats ens han fet una valoració molt positiva. Escoltem el Xavier Orovich, membre de l'entitat.
3: Mira, la valoració que fem és una valoració esplèndida, perquè ja des de l'encetada, que va ser sorpresa total per tothom que va venir, que la va valorar molt bé, continuant pel reclam de Streets, que vam tindre un munt de nens i nenes i que ja la platja va tindre èxit, però aquí encara més, i esperem que a les festes de Sant Miquel amb els Miquelets la cosa encara vagi millor. El torneig de Birrapong va tenir una rebuda bestial, de fet, i se forma una agrupació de gent i tots feliços i contents, que és que s'ha de viure. Després van fer la tractorada infantil també, amb aigua i jocs pels nens i nenes, també molt bona rebuda. El vermut esgangalat, on sempre es fa el recompte de samarretes, i evidentment van guanyar les terrosses, val? El tripijoc, que es va fer l'activitat de nit i que també va tindre molt bona rebuda, i després van fer els concerts i tot, que també els han valorat molt bé. El concurs de ranxos aquest matí està excepcional. Realment la gent que estava participant ho deia, que comparat amb altres anys la festa s'ha viscut molt més, molt més. Després, bueno, doncs el concurs de bitlles, la benvinguda al territori Terròs, que l'hem estat fent ara, aigua per parar un tren i tothom superfeliç, superfeliç. Jo ho estava mirant des de dalt al balcó i era magnífic. I ara, doncs, l'estirada de corda, que potser és l'activitat que hi ha hagut més gent, no? I que, evidentment, doncs, tampoc no he pogut veure el final, però tenia pinta de que guanyarien els terrossos. I no res, ara ens queden les últimes activitats, d'acord? Que ara tot just m'estic preparant per anar ja cap a l'Esbart i fer l'última ballada. I així tancar les festes, que han set tot un èxit.
0: D'altra banda, la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat, s'ha mostrat molt satisfeta de com s'ha desenvolupat la festa durant aquests dies i també per la participació.
4: últimes hores d'aquesta festa major d'aquí del nucli del poble. Han sigut gairebé, com qui diu, 5 dies plens d'activitats. Hem tingut molt ambient, tots els carrers, totes les places. S'han omplert dels 3 colors, dels 3 nuclis d'aquí del poble de Calafell. Tant la Bòbila com la plaça Catalunya ha tingut unes actuacions estel·lars pels joves, pels més grans. Hem pogut gaudir d'això, dels espectacles infantils, de diferents activitats i sobretot de totes les coses que organitzen el grup dels Escangalats i Paterols, doncs, que han sigut un èxit. I hem tingut molta afluència de gent de públic i sobretot, no, com per exemple amb l'Orquestra Meravella, vam tenir doncs gent que venia de l'Arbós, de la Bisbal. Al final ens donem compte, no, que quan programem sobretot orquestres o grups amb un nom famós, doncs ja es nota, no, aquesta afluència de gent de públic, doncs, que els segueix. Crec que la valoració és molt positiva, estem molt contents i sobretot anar millorant, no, perquè amb aquestes coses aprens, no? Que et dones compte, doncs, que estan al carrer i veient totes les coses que s'estan fent, doncs, sobretot també escoltant a la gent, no, d'aquí del municipi, sempre et donen idees i anar millorant i una valoració molt positiva.
0: A les nostres xarxes socials, Instagram i Facebook de Calafell Ràdio, calafell.tv, hi trobareu imatges i diversos vídeos que recullen molts moments i activitats de la Festa Major de la Santa Creu, al nucli del poble de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Les obres de Segur Platja arriben al seu punt àlgid, ja que diversos carrers s'han obert a la circulació de vehicles i d'altres s'han tallat per iniciar les obres de remodelació. Els carrers que es troben ja pavimentats i on s'ha obert el trànsit de vehicles són el carrer de Marta Moragas, el carrer Maria Desvalls, el carrer del Sena, Llobregat i el carrer d'Antoni Almazor. Aquests 2 últims oberts parcialment per donar accés als guals d'aparcaments. Per contra, els carrers on s'han iniciat les obres i que s'han tancat el pas de vehicles són el carrer Bassós, carrer del Consell, carrer David Damàs i segueix tancat el tram inicial del carrer del Loira. En breu, s'iniciarà la renovació de la vorera del tram de l'avinguda de Lluís Companys entre el carrer Loira i el carrer Rin, on s'aprofitarà per soterrar l'últim tram de la línia de mitja tensió aèria que resta en aquesta avinguda. L'Ajuntament de Calafell ha aconseguit la col·laboració de la companyia FEC Sandesa per al soterrament d'aquest tram de línia. Aquest soterrament no permetrà la col·locació d'arbrat en el tram de vorera per on soterrarà el cablejat. No obstant, el soterrament suposa una gran millora passeigística i també de seguretat per als veïns. A més, s'apunta que en els propers dies començaran els treballs relatius a les millores a les voreres de tots els carrers, entre el carrer Loira i el carrer Minyó. En aquest tram s'aixecaran totes les voreres actuals i es faran completament noves, deixant previsió per la col·locació de nou arbrat i fent-les accessibles per persones amb mobilitat reduïda. Aquestes millores tenen un valor d'1,6 milions d'euros i formen part de l'obra de remodelació integral dels carrers de Segur Platja, entre el carrer Rin i el carrer Loira. En una visita que ha fet l'equip de govern a les obres de Segur Platja, l'alcalde Ramon Ferrer ha manifestat que s'ha arribat a un punt on les obres fan un canvi de terç important, obrint alguns carrers al pas de vehicles després de molts mesos d'obres i tancant d'altres que resten per arranjar, per poder acabar les obres aproximadament al mes de desembre. L'alcalde ha explicat que en pocs dies començaran obres en altres carrers fora de l'àmbit d'aquestes obres, on es referan les voreres completament i fent-les més accessibles. De fet, s'està estudiant alternatives per generar ombra en carrers on no s'ha pogut instal·lar arbrat, ja que és prioritari per l'Ajuntament de Calafell que els carrers siguin refugis climàtics per als vianants. Amb aquestes obres es deixarà un bon estat als carrers de 2/3 de Segur Platja, una actuació de renovació urbana mai vista al municipi, apunta l'alcalde de Calafell. Per tant, doncs, destacar que el full de ruta és renovar integralment els carrers més poblats i arranjar parcialment els carrers on hi viu menys gent.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Calafell s'adhereix al servei taxi més baix Penedès. una manera de moure't per la comarca de manera fàcil. Està en funcionament la nova àrea única del taxi al Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. Demana'l com et sigui més còmode amb la nova app Taxi Més per WhatsApp al 608 48 3002. Repetim, 608 48 3002 o escanejant el codi QR que trobaràs als municipis. Es tracta d'un servei únic per tota la comarca baixpenedesenca. Es prioritza sempre el taxi del teu municipi. Si no està disponible, un altre taxi de la comarca atendrà la teva petició perquè no et quedis sense servei. Pots reservar en pocs segons i pagar com vulguis. Un servei disponible a les 24 hores del dia. L'àrea única del taxi és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Penedès per millorar la mobilitat, facilitar els desplaçaments i oferir un servei més eficient, tant als veïns com també als visitants de la comarca. Només t'has de descarregar l'app o guardar el número de telèfon 608 48 30 02.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'equip de govern de l'Ajuntament de Calafell ha visitat l'espai annex al Mercat Vell, on s'ubicaran les caravanes del Circ Reluí, per completar la museïtzació del Circ Experience, que obrirà les visites guiades al públic el proper mes d'octubre.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: La població de Calafell a 1 de gener del 2025 era de 32.624 habitants, el rècord històric del municipi. 16.255 eren homes i 16.393 dones, gairebé el 50%. L'any 2024 va començar amb 31.815 habitants. Per tant, l'any 2024 va augmentar la població empadronada amb 833 habitants. Des del 2016 no para de créixer la població de Calafell. Aquell any va començar amb 24.305 habitants. Ara hi ha 8.343 habitants més, el que suposa una mitjana de 927 habitants més anualment. L'any que més ha crescut ha estat el 2022, amb 1.573 habitants més, a prop de les xifres del 2024. El municipi de Calafell pateix un moviment migratori important. Durant l'any 2024 hi van haver 4.115 altes de padró i 3.322 baixes. No obstant, analitzant millor aquest concepte, es mostra que 2.706 van ser altes de persones nouvingudes al municipi i 2.166 van ser baixes de persones que van marxar a d'altres municipis. El creixement natural és negatiu, amb 189 naixements i 276 defuncions. La resta de moviments solen ser per canvi d'adreça dins del mateix municipi. Bàsicament, aquest fenomen s'explica pel preu de l'habitatge. La majoria de gent que ve a viure al municipi de Calafell prové de l'àrea metropolitana de Barcelona i ho fa perquè l'habitatge a Calafell és més econòmic. Però la gent que marxa també van al Vendrell i a Cunit majoritàriament o a l'interior de la comarca del Baix Penedès o altres municipis on l'habitatge és més barat. El creixement de la població ha anat acompanyat amb un creixement també de la població d'origen estranger. A 1 de gener de 2025, la població estrangera era de 7.451 habitants, assolint també el seu rècord històric. Per tant, el 22,82% dels habitants de Calafell és d'origen estranger. La nacionalitat amb més persones darrere de l'espanyola és la marroquina. La segueixen les nacionalitats d'Itàlia, Colòmbia, Brasil, Ucraïna, Argentina i Rússia. A Calafell hi ha 101 nacionalitats diferents entre els seus habitants. De la població d'origen estranger es mostra que el 38,42% són europeus, el 35,02% són americans, el 20,52% africans i el 5,97% són asiàtics. El 0,07% restant prové d'Oceania. En els últims anys, les tendències migratòries han canviat. Fa uns anys dominaven les persones de Venezuela, Equador o Bolívia. Ara es mostra com els països europeus agafen major protagonisme, segons apunta aquest informe.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes i dues dones d'entre 18 i 25 anys com a presumptes autors d'un delicte de fur i un d'estafa per la utilització de targetes bancàries sostretes. La detenció es va produir a Tarragona al voltant de les 8 del matí, quan els agents van ser alertats que dues dones estaven comprant amb targetes possiblement robades en un establiment de l'àrea del Servei del Mèdul, a l'AP7. Les sospitoses pretenien fraccionar diverses compres de poc import en lloc de pagar-les d'una vegada per evitar que el sistema els sol·licités el PIN necessari per poder validar l'autorització. Poc abans, havien comès un fur en un vehicle aparcat també a l'Hospitalet de l'Infant. Agents de paisà van arribar al lloc i van comprovar que mentre elles feien les compres, dos homes les esperaven en un vehicle estacionat a l'exterior. Després d'identificar-los, a tots quatre van localitzar-los mitja dotzena de targetes de crèdit corresponent a altres persones, així com diners en efectiu, diverses eines i objectes sostrets o comprats de manera il·lícita. Els Mossos van concloure que prèviament havien comès un furt d'un vehicle. A banda de diversos objectes, van robar una targeta bancària que era justament la que estaven utilitzant a l'àrea de Servei de Tarragona. De les gestions efectuades van comprovar que havien efectuat fins a 4 compres de petits imports per tal de no aixecar sospites. També van constatar que els titulars de les targetes recuperades resideixen en diferents punts de l'estat espanyol, com per exemple Conca o Madrid. Les 4 persones detingudes han passat ja a disposició del jutjat d'instrucció amb funcions de guàrdia de Tarragona.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'Ajuntament de Calafell, a través de CIMSA, ha iniciat la renovació progressiva de la flota de contenidors del municipi, una actuació que es desenvoluparà al llarg dels pròxims mesos, amb l'objectiu de millorar el servei de recollida de residus, facilitar-ne l'ús i continuar avançant cap a un espai públic més net, accessible i de qualitat. Així ho explica l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
5: Però ara renovem tots els contenidors, començaran a implantar-se els nous contenidors. El mes de juny, juliol, veureu tot el front marítim canviat, substituït, i a partir d'allí es anirà fent tota la resta de municipi durant l'estiu, perquè puguem, doncs, hi ha llocs que no són tan concorreguts, doncs que puguem fer el servei més o menys en condicions.
0: Coincidint amb aquesta renovació, es posa en marxa la campanya A casa nostra, fem-ho bé, una iniciativa de sensibilització que vol reforçar el civisme, el respecte pels espais compartits i la implicació de tota la ciutadania en la conservació del municipi. La campanya transmet una idea molt clara: mantenir un municipi net no depèn només dels serveis municipals, també depèn del comportament i del compromís de totes les persones que hi viuen, hi treballen i desenvolupen la seva activitat o el visiten. Cada petit gest compta. Cuidar Calafell és una responsabilitat compartida, apunten des de l'Ajuntament. Els nous contenidors, més accessibles, còmodes i funcionals, s'aniran implantant progressivament, tal i com ha explicat l'alcalde. Calafell manté el seu model de contenidors oberts, una aposta basada en la confiança en la ciutadania i en la convicció que el millor sistema és aquell que facilita el servei i fomenta la corresponsabilitat. La campanya es desplega mitjançant banderoles instal·lades en diferents punts del municipi amb dos missatges clars. El nucli urbà, lema A casa nostra, fem-ho bé, convida a cuidar Calafell a través dels petits gestos del dia a dia. Utilitzar correctament els contenidors, separar adequadament els residus, respectar l'espai públic i contribuir amb actituds cíviques a mantenir un municipi net, agradable i ben cuidat. Els principals accessos al municipi, el missatge és: el teu residu, el teu municipi. Posa el focus en una conducta incívica que perjudica el conjunt de la ciutadania. Els contenidors de Calafell són per als residus generats a Calafell. Dipositar-hi residus procedents d'altres poblacions perjudica el servei de recollida perquè accelera la saturació dels contenidors, incrementa la pressió sobre el sistema i deteriora la qualitat de l'espai públic. Amb aquesta campanya, l'Ajuntament de Calafell deixa clar que aquest comportament no té cabuda al municipi i recorda que en els residus s'han de dipositar al municipi on es generen. La renovació dels contenidors representa una millora molt important del servei, però el seu bon funcionament depèn també de l'ús que en fa la ciutadania, segons apunta l'Ajuntament. Per aquest motiu, la campanya vol anar més enllà de la renovació dels equipaments i consolidar una cultura de respecte. Cap contenidor, per nou que sigui, pot substituir el civisme. La suma dels petits gestos de cadascú és el que permet mantenir un municipi més

0: de la nit al Castell de la Santa Creu, al nucli del poble de Calafell, amb diferents concerts, el primer d'ells, l'1 d'agost, amb Zebres Big Bang. L'entrada són 12 euros anticipada o 14 euros a la taquilla. El dissabte 8 d'agost hi haurà Neus Mar amb l'espectacle Íntimament Llac. El pròxim concert serà el dissabte 15 d'agost amb Men in Swing, amb Swing Canta Sinatra. El dissabte 22 d'agost, la Harpos Band amb Històries de Jazz. I també el Son Estiu inclou el 50è Festival de Música del Baix Penedès. Els concerts tenen lloc els diumenges a les 10 de la nit a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. El primer dels concerts, el 2 d'agost, a Ainhoa Arteta i Lluís Santana. L'entrada són 26 euros anticipada i 28 a la taquilla. Serà un recital d'òpera i sarsuela. El diumenge 9 d'agost, Nightingale Gospel Quintet. Les entrades anticipades es poden adquirir a través dels canals oficials de l'Ajuntament de Calafell, amb motiu del Sona Estiu 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Divendres 31 de juliol a les 9 de la nit, al port de Segur de Calafell, al moll de les Llatines, la Francisca en concert, quartet de cordes String Garraf, organitzat per l'Associació Patí Català i Vela Llatina Calafell. Serà el port de Segur que es convertirà en l'escenari d'una ballada musical a la vora del mar. A partir de les 9 de la nit, al moll de les Llatines acollirà l'actuació de la Francisca en concert. Amb aquesta iniciativa se suma a la música i a la tradició en un entorn emblemàtic del municipi com és el port de Segur de Calafell. L'esdeveniment promet oferir una experiència íntima i de gran qualitat artística per a tots els assistents, fusionant la sonoritat clàssica dels instruments de corda amb l'ambient marítim del port de Segur de Calafell.
1: Les notícies més destacades de la setmana. Informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, del grup de delinqüència urbana de la Unitat de Seguretat Ciutadana de les comissaries del Vendrell i Torredembarra han detingut a la capital del Baix Penedès tres homes de 36, 40 i 51 anys com a presumptes autors d'un delicte de fur. Els fets es van produir al voltant de les 4 de la tarda en una zona d'estacionament d'una superfície comercial de Creixell. Agents de paisà de la comissaria de Torredembarra van alertar de la fugida d'un turisme amb tres ocupants com a sospitosos d'un fur. Els sospitosos es van dirigir en sentit al Vendrell a través de la carretera nacional 340. Els Mossos van desplegar ràpidament diferents punts d'aquesta via seguint la descripció del vehicle. Van aconseguir aturar-lo a l'altura del barri marítim de Comarca Marruga, al Vendrell. Els Mossos van comprovar que els tres homes van abordar la víctima quan sortia de comprar d'un supermercat. Aprofitant un moment de distracció, li van sostraure una ronyonera que contenia diners en efectiu i dos telèfons mòbils. Van utilitzar el mètode de la sembra, un modus operandi que consisteix en distreure la víctima llançant algun objecte a terra per fer-li creure que li han caigut diners o les claus. Mentrestant, una altra persona obre la porta del vehicle per robar les bosses de mà o altres objectes que hi hagi a l'interior del vehicle. Sobretot actuen en aparcaments de supermercats i altres establiments, però també en altres casos en caixers automàtics. En aquest cas, els lladres s'activen quan la víctima està retirant diners. Acostumen a tirar un bitllet o monedes a terra i quan es disposa a agafar-les és quan li sostrauen la targeta del caixer i després li retiren diners o fan compres fraudulentes. En aquesta ocasió, la víctima va adonar-se de la maniobra dels lladres i va aconseguir que mentre fugien llancessin la ronyonera. Tot i això, els lladres es van apropiar dels diners, que també van recuperar els Mossos d'Esquadra. Davant d'aquesta modalitat de robatori, els Mossos aconsellen que en dipositar les compres al cotxe per fer-ho en discreció, s'ha d'estar alerta, vigilar les pertinences i evitar distraccions davant la presència de desconeguts. Està previst que els tres detinguts passin a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'Ajuntament de Calafell està realitzant obres de millora a les voreres dels barris de l'Estany i Masmel Platja per tal d'adaptar-les a persones amb mobilitat reduïda. Les millores es fan durant els mesos.

0: Els d'estiu, tot i que són els mesos amb més afluència de gent, ja que no ha estat possible començar-les abans per tràmits burocràtics. L'objectiu és fer recorreguts adaptats per persones amb mobilitat reduïda, ja que són barris on hi ha moltes peticions en aquest aspecte. Caldria fer actuacions més importants al barri, ja que els carrers no tenen arbrat i no es poden afegir refugis climàtics. Però, de moment, la solució als problemes d'accessibilitat a les voreres apunta a l'Ajuntament de Calafell són aquestes actuacions que s'estan realitzant actualment. L'actuació és complementària amb d'altres actuacions més importants que s'estan preparant en aquest àmbit. Una d'elles és el ja anunciat pont de la Ciutadella Ibèrica, que connectarà amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda, que es peatonalitza de dalt a baix. Aquest carrer es renovarà integralment i serà de prioritat per a vianants, tot i que hi haurà pas per al trànsit rodat. L'objectiu és, a poc, anar pacificant la mobilitat al barri i fer-la més sostenible, on els desplaçaments a peu o en bicicleta tinguin més protagonisme. L'Ajuntament de Calafell apunta que també treballen per millorar la capacitat comercial del barri, on actualment hi ha només dos establiments de restauració i cap espai per a petit comerç. En aquest sentit, el canvi normatiu del POM, que s'està tramitant, preveu obligar les noves construccions a fer els baixos comercials a peu de carrer per generar espais on es puguin posar negocis i comerços de proximitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell projecta la pel·lícula vampírica Abigail, una nova sessió del cicle Terror a la Fresca, el cicle estiuenc de cinema de terror a l'aire lliure, organitzat per Calafell Jove. Continua omplint de crits i emocions fortes nits d'estiu al municipi de Calafell els dimarts. De fet, el tor serà d'Abigail, una producció recomanada per majors de 16 anys que promet fer saltar els espectadors de la cadira. Tindrà lloc el proper dimarts 28 de juliol a les 10 de la nit, com sempre al Parc de la Sínia de Calafell. En cas de pluja o fort vent, la sessió es traslladaria al Centre Cívic Cinema Iris, al carrer Vilamar de la Platja. La pel·lícula es projectarà en castellà i l'activitat és totalment gratuïta.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Hem arribat al final de l'edició informativa d'avui, diumenge 26 de juliol. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Com sempre, tornarem amb properes edicions dels serveis informatius. Que acabin de passar un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Catalunya Ràdio. El foc continua cremant sense control tant al País Valencià com a Madrid i Àvila. A la Vall d'Uixó, el temps dificulta les tasques d'extinció i al centre d'Espanya el foc s'ha seguit expandint i ara ja afecta 77.000 hectàrees. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Al País Valencià, Alba Barbosa, la situació encara és complicada i els 16.000 desallotjats no poden tornar a casa. Bon dia.
3: Bon dia. La majoria han anat a cases de familiars o han tornat a la primera residència. Unes 500 persones han estat traslladades en pavellons de localitats properes. La Generalitat Valenciana tem que la climatologia compliqui les tasques d'extinció i, a més, s'hi afegeix que l'accés per terra al flanc esquerre del foc és difícil. L'incendi afecta 4.300 hectàrees i la Vall d'Uixó continua confinada.
1: Tampoc dona treva l'incendi de Madrid i Ávila. Pedro Sánchez, president espanyol.
4: Quedan horas complejas. Es verdad que esta noche ha sido muy positiva. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy.
1: El foc també manté en alarma màxima França, on les flames ja són a només 15 quilòmetres de Bordeus. Avui, la bona notícia és que s'ha restablert el servei a les línies R2, R2 Nord i R11, entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Parlem de Rodalies. Estació de Sants, Quim Codina.
5: El servei funciona amb normalitat després que ells fessin les marxes blanques per comprovar l'estat de les vies. Algun passatger, però, no amaga que li fa certa por tornar a passar pel tram de l'Esboranc.
6: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad.
1: La consellera Esther Niubó compareixerà demà al Parlament per donar explicacions per la pífia amb les proves PISA. Les del 2025 no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans per un error en la mostra triada. Per tant, els resultats no seran representatius ni comparables amb els d'edicions anteriors. I en aquest informatiu també passarem per Berlín, precisament per explicar-vos que hi ha novetats sobre l'atropellament mortal d'aquesta passada nit a causa un mort i una quinzena de ferits. La policia ja ha fet una primera detenció vinculada amb aquest atropellament mortal. I de la cultura, avui ressaca del concert de Morrissey a Barcelona. Feia una dècada que l'artista britànic no actuava a casa nostra. Va repassar bona part de la seva carrera en solitari i també va recuperar algun dels temes més populars dels Smiths. Quan faltin 5 minuts per 2:45, els esports avui pendents de la final del Tour, Pau Dax.
7: Sí, perquè l'eslovè Tadej Pogačar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França, en la darrera etapa, amb el final als Camps Elisis de París. I completaran el podi Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer.
1: Connexió ara amb l'equip viari, Carmina Malagarriga. Alguna incidència? Bon dia.
8: Bon dia, Eva. Tranquil·litat, bàsicament. A aquesta hora, la xarxa viària del país. Assenyalem només punts de retencions a la P7 a Sant Julià de Ramis, en sentit sud, a la P2, a l'Espruga de Francolí, en sentit est, cap a Montblanc, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: La previsió d'aquest diumenge que ens torna a portar alguna pluja. Enric Agut, bon dia.
9: Hola, Eva, bon dia. Doncs sí, aquesta tarda tindrem algun ruixat, alguna tronada a comarques de Girona i també en algunes de Barcelona. Hi ha un avís d'intensitat de precipitació que afecta Osona, la Garrotxa, també el Pla d'Estany, Pla de l'Estany, el Baix Empordà i el Gironès. En aquests casos el perill és moderat, però en tres comarques més el perill és alt. Estem parlant de la Selva, el Maresme i també el Vallès Oriental. És el nivell taronja, el 3/6, nivell 3/6. I això vol dir que hi ha més probabilitat en aquestes comarques de que aquesta tarda alguna tempesta descarregui amb intensitat a mitja hora més de 20 litres i també que hi hagi calamarsa o pedra petita. Pedra petita és quan el diàmetre de les Pedres és inferior a 2 centímetres. A la resta, calma, tranquil·litat. Avui la calor molt continguda. Ara mateix les xifres més elevades estan al voltant dels 31 graus. A Tarragona o Vallirana, res a veure en dies enrere. Les més altes podrien arribar cap a les 5, 6, amb xifres de 34 o 35 graus a Ponent o també a l'interior de les Terres de l'Ebre, però la majoria de casos estaran entre els 27 i els 32. Restes de tramuntana i de mestral, i atenció perquè a partir de sobretot dimarts comença a pujar la temperatura. Ja dimarts alguns valors màxims podrien arribar als 37 o 38, i dimecres podríem viure, a partir de dimecres, un nou episodi de calor extrema. Podria arribar una nova onada de calor, que seria la quarta d'aquest estiu.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
10: Són les 2:05. I aquesta hora continua actiu i fora de control l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, Castelló. Els 16.000 evacuats no poden tornar a casa i les condicions meteorològiques compliquen les tasques dels bombers, que han pogut frenar l'avanç del foc cap a la Vall d'Uixó, un municipi que continua confinat. El foc ha afectat, segons un primer balanç provisional, 4.300 hectàrees. València, Alba Barbosa, bon dia.
3: Bon dia. La situació continua sent difícil. Segons la Generalitat Valenciana, i el perímetre del foc s'ha duplicat fins als 40 quilòmetres. Hi ha 16.000 desallotjats d'una quinzena de municipis del sud de la província de Castelló. La majoria s'han reubicat en cases de familiars o han pogut tornar a la primera residència. Unes 500 persones han estat traslladades en pavellons de Nules, Onda, Sogorb o Moncofa. Ha actualitzat l'avanç del foc el president valencià Juanfran Pérez Llorca.
11: En este momento la situación es difícil, las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas y que además en la zona que están los frente activo, el frente izquierdo, es un frente, una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vayan incorporando medios aéreos que nos ayuden en la extinción de este incendio.
3: Ara hi treballen uns 450 efectius dels bombers, que aquesta nit han pogut frenar el flanc que avançava cap al municipi de la Vall d'Uixó, que es manté confinat. Hi viuen unes 33.000 persones, però per aquestes dates hi queda menys gent. La nostra companya, Marta García, confinada al municipi, descrivia com les flames afecten la Serra d'Espadà, el pulmó verd de la zona.
12: S'extendeix per tres comarques diferents i no són comarques tampoc xicotetes. No sé la quantitat d'hectàrees que s'han cremat, però sé que la catàstrofe és bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
1: Aquest foc va començar i al matí, Alba, se'n saben les causes?
3: L'inici va ser en una zona urbana de la Vall d'Uixó i s'investiguen les causes, però la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, apuntava que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
13: Todas las investigaciones están abiertas, lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
3: 7 persones han estat ateses a urgències i 3 han quedat ingressades per inhalació de fum a l'Hospital de la Plana. I pendents aquest migdia d'un altre foc, s'ha declarat un nou incendi forestal a Quart de les Valls, no gaire lluny del de la Vall d'Uixó.
1: Gràcies, Alba. I mentrestant, centenars d'efectius, també desenes de mitjans aeris, alguns de provinents d'Itàlia, Grècia i Portugal, miren de combatre, de controlar el foc que continua actiu a Madrid i a Àvila, on les altes temperatures i una baixa humitat estan complicant les tasques d'extinció. Els incendis que cremen Àvila, Madrid i Toledo ja han calcinat unes 77.000 hectàrees i han obligat a desallotjar o confinar 100.000 persones. Connectem en directe amb Villamanta, Madrid, Alba Gil. Bon dia.
14: Molt bon dia, Eva.
1: Estem davant un balanç encara provisional d'un foc que afronta hores complicades.
14: Sí, la nit ha estat positiva, els focs han avançat a un ritme més lent i s'han pogut consolidar les feines fetes al llarg de dissabte, però el matí ha tornat a ser molt desafiant. La calor apreta de nou i tot apunta que la jornada serà complicada. Ho remarcava Pedro Sánchez des del centre de comandament de Navaluengo a Ávila.
4: Quedan horas complejas, es verdad que lo que se nos ha trasladado aquí en este CECOD ha sido que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy, pero en todo caso sí me gustaría, como ha hecho antes el presidente Mañueco, volver a insistir que por favor extremen la prevención, también la precaución.
14: I és que les flames sumen ja un perímetre de més de 200 quilòmetres amb milers de desallotjats i evacuats. Per això el Consell de Ministres de dimarts declararà aquestes zones com a greument afectades per una emergència de protecció civil. Paral·lelament, el president de Castella i Lleó ha anunciat que exercirà l'acusació contra el detingut per l'incendi de Burgondo, que va començar, recordem, a cremar per l'espurna d'una màquina pesada.
1: I Alba, just després d'aquesta compareixença que ha fet Sánchez a Navalcarnero, el rei Felip VI i la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han visitat un poliesportiu a Villamanta, un altre municipi de Madrid, on hi ha més de, en aquest cas, 200 persones evacuades.
14: Exacte, els Reis han marxat ara fa només uns minuts. Ayuso encara es troba en aquest poliesportiu que acull veïns d'altres localitats que han estat evacuades, desallotjades, veïns que fa dies que dormen en aquest poliesportiu municipal.
15: Mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión, solidaridad a todos los desplazados, todos los evacuados. Lo han pasado muy mal. Algunos llevan ya 4 días fuera de sus casas. En fin, algunos han perdido muchos bienes. En conjunto hemos perdido un patrimonio natural incalculable. Y además, bueno, pues todavía, como bien saben, hay mucho riesgo.
14: Eren les paraules de suport de Felip VI després de saludar aquests veïns que aquí podem ara sí sentir el testimoni.
16: Nos desalojaron primero el miércoles a las 7 de la tarde, a Aldea del Fresno, y nos dejaron volver a las 12 de la noche a casa, pero el jueves nos volvieron a desalojar hasta ahora. O sea, que es que nosotros el miércoles ya no descansamos, porque ya es miedo, la incertidumbre.
17: ¿Seguro?
16: O sea, imagínate, llevamos desde el miércoles.
14: Veïns cansats, veïns exhausts, aquí els Reis han mostrat el seu suport i també han destacat la coordinació exemplar entre administracions.
1: Gràcies, Alba, bon dia.
14: Bon dia.
1: I a França, tot això, l'evolució de l'incendi que crema al sud-oest del país és desfavorable, també. És el balanç que ha fet aquest matí el ministre de l'Interior francès en una piulada. Les flames s'acosten cada cop més a Bordeus i ja són a només 15 quilòmetres de la capital del departament de la Gironda. El foc ja ha cremat més de 40.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 200.000 persones. L'incendi Núria Hart també afecta la mobilitat.
18: Sí, un tram de l'autopista que uneix el País Basc amb Bordeus està tallada en totes dues direccions i la circulació de trens s'ha suspès al sud de la ciutat francesa fins a nou avís. De moment, però, l'alcalde de Bordeus ha descartat desallotjar els més de 250.000 habitants.
19: Aquí no hi ha prevista cap evacuació de Bordeus. L'incendi és més al sud, encara és a la vora de l'àrea metropolitana, però no avança cap al flanc oest de la ciutat. És més al sud i, evidentment, estem molt alerta. Repeteixo, estem preparats per tot.
18: Hi ha 220.000 persones que han hagut de marxar de casa seva. Des de dimecres, el foc ha arrasat més de 42.000 hectàrees. Els bombers i els militars se sumen als agricultors que, com aquest pagès, coneixen molt bé el terreny.
20: Hem vingut a donar un cop de mà perquè, si això hagués passat a casa nostra, també ens agradaria que ens ajudessin. I tenint en compte la magnitud del desastre, pensem que qualsevol ajuda és benvinguda.
18: L'incendi de la Gironda és el pitjor que ha viscut França en els últims 50 anys.
1: I encara parlant sobre incendis, una vintena de bombers neerlandesos treballen aquests dies a casa nostra per ajudar en l'extinció dels incendis. Formen part d'un programa europeu de protecció civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. I aquesta setmana han controlat els punts calents de l'incendi de Cervelló al Baix Llobregat. Martí Rossell és sotsinspector dels bombers.
21: Ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
1: A Juin Werheijden, coordinador del grup neerlandès, explica també l'objectiu d'aquesta cooperació.
22: Als Països Baixos normalment teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
1: La tipologia actual dels focs ha evidenciat que les emergències del futur s'hauran de combatre amb la coordinació entre països. Incendis a banda, el president Salvador Illa, de viatge institucional al Vietnam, ha fet pinya amb la consellera d'Educació després de la darrera crisi al seu departament. Esther Niubó compareixerà demà al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. Recordem que els resultats dels estudiants no es podran comparar amb els de la resta de països europeus per una incidència en la mostra. Enviat especial a Danang, Albert Prat, bon dia.
0: Què tal? Bon dia. Sí, el president s'ha pronunciat per primera vegada des d'una empresa catalana que fabrica al Vietnam sobre l'error de la Generalitat amb aquestes proves d'avaluació. Salvador Illa ha sortit per deixar clar que el cap de la consellera d'Educació no està en risc i que demà a la tarda Esther Niubó respondrà a les crítiques de l'oposició.
5: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament té tot el meu suport la consellera.
0: Per ara el govern no va més enllà d'una incidència tècnica ni tampoc obre la porta a assumir responsabilitats, almenys públicament, d'un error que feia temps que sabia i que ha fet públic en plenes vacances escolars. El cas és que la Generalitat no va garantir que la mostra d'alumnes fos prou representativa per avaluar realment el nivell educatiu de Catalunya i, a conseqüència d'això, els resultats de les proves PISA no es podran comparar ni amb els d'anys anteriors, ni amb els de la resta de comunitats, ni tampoc amb els de la resta d'Europa.
1: Per cert, l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya asseguren que l'error de PISA té conseqüències devastadores. En un comunicat asseguren textualment que hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics i després hi ha errors, diuen, que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat. Les direccions afegeixen en aquest comunicat que la Conselleria d'Educació no els va informar de la pífia i que se n'han assabentat per la premsa. Afegeixen que han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. I el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, descarta ara encapçalar un bloc d'esquerres a les pròximes eleccions generals, Montse Garcia.
17: Sí, després que fa uns mesos Rufián es mostrés disposat a liderar un bloc d'esquerres plurinacional per fer de cara a les eleccions espanyoles del 2027 per fer front a un govern de PP i Vox, ara diu que s'ha de presentar com a cap de llista dels republicans i que ha de ser Esquerra qui lideri aquesta coalició. Ho va dir ahir en una entrevista a La Sexta.
23: Yo creo que lo tiene que ser otra persona. Yo creo que me tengo que presentar en Cataluña con Esquerra Republicana liderando un frente de ese tipo que yo planteo. Yo quiero que Esquerra Republicana tome las riendas de ese frente. Yo creo que si lo conseguimos hacer en Cataluña, y me consta que se está hablando para conseguirlo, podremos ser humildemente imitados en otros sitios y yo creo que yo puedo ayudar.
17: De fet, Rufián no tenia el suport de la direcció del seu partit a la seva proposta de fer un front electoral d'esquerres.
1: Les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalia ja tornen a funcionar amb normalitat després que s'hagi restablert la circulació un cop reparada la infraestructura afectada per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Tot i la recuperació del servei, els trens mantenen una limitació temporal de velocitat en el tram afectat. Anem a l'estació de Sants. Quim Codines.
24: Fa dos dies ja es va poder omplir amb formigó el forat d'uns 30 metres de diàmetre que va causar l'esvoranc. Avui al matí, després que hi es fessin les marxes blanques, que són les proves de circulació que es fan amb trens sense passatgers i que serveixen per comprovar l'estat de les vies, els trens han pogut tornar a circular amb normalitat, plens de passatgers i arribant a l'estació a l'hora prevista. Tot i això, Renfe, per seguretat, ha decidit mantenir una limitació temporal de velocitat al tram on hi va haver l'esvoranc. Hem pogut parlar amb alguns dels usuaris afectats per saber com han viscut aquest tall de circulació dels trens.
25: Mira, nosaltres ara anem a Granollers Centre i no sabem, no tenim clar si ens afectarà, però el meu germà ahir ho va agafar a Sant Andreu i sí li va afectar.
26: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
24: La incidència queda, doncs, resolta després d'uns dies marcats per les alteracions i els talls, tot i que la infraestructura continuarà sota seguiment mentre es mantinguin les limitacions de velocitat al tram de via afectat.
1: I ho hem sabut fa pocs minuts. La policia de Berlín ha detingut un home que presumptament anava com a copilot a la furgoneta que ahir a la nit va causar un atropellament massiu a prop del lloc de la celebració de la Festa de l'Orgull LGTBI+, a la capital alemanya. Aquest atemptat ha causat un mort i una quinzena de ferits. La meitat han estat greu. El presumpte autor i conductor de la furgoneta, en recerca i captura, és un noi de 21 anys, d'origen libanès i vinculat a Estat Islàmic, que havia estat ja a la presó. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
27: Bon dia. Tot ha passat pels voltants de les 10 de la nit quan una furgoneta blanca ha entrat dins el parc del Tiergarten, un parc enorme al centre de Berlín. L'atropellament, de fet, s'ha produït a mig quilòmetre del lloc on se celebrava la Festa de l'Orgull LGBTI. Els motius que han desencadenat l'atropellament, per tant, encara es desconeixen. La policia de Berlín a les 6 del matí feia córrer una fotografia d'un home jove, Abdul B., de 21 anys.
28: Parlem del presumpte autor.
2: No tenim informació sobre els seus motius. Tampoc tenim cap informació pel que fa a la seqüència exacta dels fets o quin paper podria haver tingut en l'atac. Tot i això, s'ha identificat un sospitós i aquest sospitós pensem que seria membre de l'entorn islamista de Berlín.
27: Abdul B, pel que sembla, hauria estat en una presó juvenil fins al maig, que és quan se'l va deixar en llibertat. Segons la premsa alemanya, la família viu a Berlín. De fet, aquesta matinada hi ha hagut un registre en una vivenda del barri de Schönberg que s'ha trobat buida. A hores d'ara, continuen recerca i captura.
6: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
7: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
8: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
7: Tota la informació a buitaull.cat.
8: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
6: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
9: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
10: Et veig una mica inquiet aquests dies.
11: Ara qui viu com solíem viure?
9: Perquè tot un món s'acaba.
11: La casa, el servei.
10: Quants en veus fora, doncs?
11: Uns quants.
10: Ai, senyor.
9: Downton Abbey. Última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. Aquest vespre hi ha convocada una gran mobilització a Palma per denunciar la saturació turística i la manca d'habitatge accessible a Mallorca. Un centenar d'entitats aplegades a la plataforma Menys Turisme, Més Vida demanen als ajuntaments i al Consell Balear mesures per iniciar un decreixement turístic, Marc Camps.
12: A les illes hi viuen 1,5 milió de persones i l'any passat va rebre 19 milions de turistes. Això es tradueix a tenir més de 100.000 pisos i apartaments dedicats a ús turístic i vacacional que la major part de l'any queden buits però condicionen els preus a l'alça de l'habitatge. Cristina Baquer és una de les organitzadores de la protesta.
28: Està expulsant molta gent de la illa i de fet, o sigui, hi ha moltíssima gent que s'han hagut d'anar, o sigui, quan aquí érem una terra que rebíem migració, rebíem migrants per venir a fer feina, ja, o sigui, ja no troben persones per fer feina perquè, o sigui, no tenen on viure durant aquest mesos, molta gent no vol venir.
12: La manifestació d'avui s'emmarca en un clima de certa tensió després de la detenció de dues activistes per fer pintades en immobiliàries ara fa 10 dies.
1: I encara sobre la pressió turística, l'Ametlla de Mar al Baix Ebre posa en marxa un projecte de platges intel·ligents per evitar la saturació per accedir a les cales més turístiques durant l'estiu. Tarragona, Jordi Barranca.
29: Funcionen els aparcaments de Cala Vidre, Cala Forn i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen en tot moment l'entrada i la sortida dels vehicles. Les dades es poden consultar tant a les pantalles que hi ha a l'entrada i sortida de l'Ametlla com també una aplicació per a mòbils. Damià Lleó, gerent de turisme del municipi.
30: Veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística.
29: El finançament prové de fons europeus.
1: I ara, temps per la música.

0: Morrissey entusiasma els fans del Festival Bards de Barcelona amb un concert amb qui ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Un concert que ha seguit a la capital catalana en Marc Ruiz.
1: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol. A l'inici del concert ha saludat en castellà dient gràcies, bona nit i tot això, literalment, com si fos un formalisme que es volia treure de sobre ràpidament. Ara bé, musicalment, Morrissey i la seva banda han sonat perfectes. Hi ha hagut una mica de tot. Cançons de l'últim disc, Without Music the World Dies, com la celebrada Make Up Is a Lie o Kerching Kerching, on s'obre en canal. També ha repescat cançons de la seva carrera en solitari molt estimades pel públic, com Irish Blood, English Heart, First of the Gang to Die, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, o Suede Head. Però un dels grans moments de la nit, tot i que s'ha fet estranya en l'absència de Johnny Marr, ha estat How Soon Is Now, dels Smiths, que ha coincidit amb un xàfec fort que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó, igual que You Know It's Over, cantada encara sota la pluja. L'imprescindible There's a Light That Never Goes Out, del disc dels Smiths, The Queen Is Dead, ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics, com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política amb cançons com The Monsters of Pig Alley i proclames contra la premsa. Una mescla que ha provocat tensions a més d'un. Però un concert de Morrissey és això, una música excel·lent, unes lletres amb una narrativa nostàlgica impecable i una personalitat incòmoda.
0: I Joan Miró, Mallorca, el taller dels somnis, és el títol de la gran exposició que presenta aquest estiu al Museu Jacint Rigau de Perpinyà. Laura Bertran.
2: Aquesta mostra se centra en la darrera etapa de Joan Miró quan a finals dels anys 50 decideix establir-se definitivament a Mallorca. Pascal Picard és la directora del Museu Jacint Rigau.
3: De nouveaux chemins,
4: se li obren nous camins amb el contacte de l'illa, de la insularitat, però sobretot amb el contacte d'aquest silenci retrobat, d'aquesta llum retrobada i d'aquest cara a cara amb ell mateix.
2: Es pot visitar fins al 31 de desembre i aquestes primeres setmanes ja és un èxit de públic. Sentim Jordi Serra, un visitant de la Bisbal d'Empordà.
5: Venim cada any a veure les exposicions temporals de Can Rigau. Vam veure que aquest any era sobre Miró i tota aquesta història al voltant dels somnis i Mallorca. Doncs és una exposició molt interessant, com realment és totes les opcions que es munten des d'aquesta xarxa dels museus nacionals, que ens sembla doncs, que val molt la pena. Quasi ens costa tant pujar a Perpinyà que baixar a Barcelona.
2: L'exposició Miró s'emmarca en un cicle del Museu Rigau dedicat als principals artistes del segle XX arrelats a Catalunya. L'any passat va ser Picasso i l'any vinent serà Dalí.
0: I fins a arribar a dos quarts als esports amb en Pau Dax. Bona tarda.
6: Bona tarda. Tadej Pogacar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França.
7: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
6: L'última etapa de la Volta Francesa tindrà el tradicional final als Camps Elisis de París. Pogacar igualarà Anquetil, Eddy Merckx, Hinault i Indurain com a ciclista amb més tours guanyats. El ciclista eslové compartirà el podi amb Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. L'etapa d'avui, però, s'ha retallat i passa dels 132 quilòmetres inicials als 89 a causa dels incendis que afecten el país. Molts efectius de seguretat estaran desplaçats al departament de la Gironda. Pogacar, que ja fa dies que té el Tour sentenciat, va ajudar ahir el seu company d'equip Isaac del Toro, que té el mallot blanc de millor jove. Després de l'etapa reina d'ahir, amb victòria de l'equatorià Carapaz, el director esportiu de l'equip dels Emirats Àrabs parlava de la bona sintonia entre Pogacar i del Toro.
8: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu, sobre todo equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto, pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
6: Remco Evenepoel, de l'equip Red Bull, serà segon al podi. El seu director esportiu, Patxi Vila, explicava ahir que Pogacar és inabastable.
9: Ahora mismo bastante. Bueno, por lo menos le hemos batido una vez en una llegada en alto, en Solesón, y bueno, y hoy también pues bueno, hemos conseguido llegar unos segunditos delante suya, que por lo menos da algo de esperanza. El objetivo claro del equipo era este, una victoria de etapa y un podium.
10: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
6: En futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha exercit l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys, que serà culer fins al 2029. Martina Fernández serà companya, doncs, d'Aitana Bonmatí, que ahir va assegurar que ha rebut ofertes d'altres equips importants, però no es vol moure del Barça. Des del seu campus, la migcampista de Sant Pere de Ribes també va explicar que no s'incorporarà a la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes.
3: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
6: I Martí Cissé ha guanyat l'or als campionats d'Espanya d'atletisme en salt d'alçada, amb una marca de 2 metres 13 centímetres. La mataronina Marina Martínez ha guanyat aquest migdia la final dels 1.500 metres femenins amb un temps de 4 minuts 16 segons i 9 centèsimes. Al vespre, més participació catalana. Destaca sobretot la final dels 200 metres, on la santcugatenca Jael Sakura Bestué buscarà la seva 7a corona. Els atletes catalans sumen fins ara 6 ors i un total de 14 medalles. I la selecció espanyola femenina de waterpolo, amb 13 jugadores catalanes de 14, ha perdut la final de la Copa del Món davant els Estats Units, per 13-9. El partit disputat aquest matí a Sydney ha estat igualat fins l'últim quart. L'equip dirigit pel terrassenc Jordi Valls es queda sense guanyar l'únic títol que li falta. Paula Leiton és la capitana.
11: Marxem amb una mica d'un regust a la boca no molt bo. El nostre objectiu era pujar-nos al podi i penjar-nos la medalla d'or. No ha pogut ser, però al final hem estat treballant molt per estar aquí, per estar avui a aquesta final. I ara, objectiu al cap, la següent competició que tindrem, que és el Mundial de l'any que ve, que ens dona plaça olímpica.
10: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i Joan Anton Català. Beyond known space.

0: Com esteu? Benvinguts a una nova edició del 97 segons, aquest programa que fem a Catalunya Ràdio per tal de tenir tota la informació prèvia per poder viure com s'ho mereix un eclipsi total de sol, en aquest cas el que tindrem el 12 d'agost a Catalunya. Ja sabeu que cada setmana ens acompanya el Joan Anton Català. Benvingut.
1: Tic-tac, tic-tac.
0: Que compte enrere, que escolta'm, se'ns està fent curt al final, però aquest, sí, sempre quan arriba, quan comença a apropar-se al final, llavors sembla que el temps va més a poc a
1: sí,
0: poc.
1: Sí, saps què ens passarà? Almenys a mi em passarà que després em sentiré buit. Ah. Saps? Quan passi tot,
0: però
1: serà
0: si ja
1: com...
0: Però ja saps que l'any que ven hi ha un altre al sud d'Andalusia.
1: Ja, ja, però ja... aquest és el nostre, va. I els dies després, les setmanes després, em sentiré com molt buit.
0: Quan treballes tant per una cosa, eh? El moment que arriba és molt bé, sí, i després ja...
1: M'haureu d'animar, eh?
0: Que, no, escolta'm, doncs entre tots ja t'animarem. Tenim ajuda, ja ho sabeu, sempre hem demanat a alguns nens que ens expliquin com s'imaginen l'eclipsi. Avui ens ho explica la Lupe, que té 7 anys.
2: El sol i la lluna, el sol està parat i la lluna va tapant el sol i es queda quiet com 20 minuts o 5 i després surt. Es tancarà la llum com de nit i després sortirà el de dia. Jo m'imagino núvols i una mica com negre, no sé. I es farà el 12 d'agost, crec, i ja està.
0: La gent la té molt clara.
1: Sí, sí.
0: Molt ja bé està. Que el sol està quiet. Això sí que no és el sol qui dona voltes. Per tant, no. Escolta'm, les teories aquestes, molt bé. Sí que això dels núvols, no és ben núvols, eh?
1: No. El que passa que potser ella aquí està posant dins de la mateixa frase aquesta cosa que anem parlant de si hi haurà núvols o no hi haurà núvols, i és possible que estigui barrejant els dos conceptes, però no, esperem que no hi hagi núvols.
0: Sí, esperem, creuem dits, però vaja, en tot cas veiem que la Lupe també tenia molt clar
1: molt claríssim
0: què és el que passarà i quan passarà, el 12 d'agost?
1: Crec,
0: com l'hem dit, no? Em balla una mica l'agenda. Aquest eclipsi durarà, ja ho sabeu, un màxim d'aquests 97 segons, però suposarà tot un repte de país per tot allò que implicarà d'augment de visitants a les zones on l'eclipsi serà total, el moviment de persones i de vehicles a les hores prèvies i les posteriors a l'esdeveniment, i la possible afectació al medi natural, cosa que hem de tenir molt en compte, a més, en el ple mes d'agost, que ja sabeu que, per exemple, el risc d'incendi serà altíssim a Catalunya, com de fet ja ho és durant tot l'estiu. Com hem d'afrontar aquests reptes? Això és el que tractarem avui al programa. Ho tenim tot per convertir-nos, Jonathan, en un destí astroturístic ideal, no?, amb aquest eclipsi.
1: Sí, perquè els eclipsis són molt buscats, ja també en vàrem parlar amb gent que viatja per tot el món per veure'ls, però és que a més, clar, tenim un eclipsi de sol que se situa, succeeix en un lloc poblat, on tenim infraestructures, carreteres, aeroports, que a més recordem que l'estat espanyol és segon destí turístic del món, si no ho tinc mal entès, i cada any reben milions de visitants. Fixa-t'hi, el govern espanyol, quan va presentar el projecte del trio d'eclipses, que en diuen, esperen per enguany, per l'arribada d'aquest eclipsi, 10 milions addicionals de
0: turistes. Els que ja habitualment arriben, 10 més.
1: Exactament, 10 més, que es distribuiran al llarg de tota la franja de la totalitat, que va des d'Astúries, Galícia, Cantàbria, baixa per Castella i Lleó, Aragó, Catalunya, nord del País Valencià i les Illes. Però, clar, aquests 10 milions, alguns ens en tocaran aquí. I després, si mirem les comarques del sud de Catalunya, de Tarragona, allà hi ha dues destinacions turístiques que són de les primeres del món, Costa Daurada i Terres de l'Ebre, que també, ara recordo xifres de memòria, l'any 2024 van rebre 21,5 milions de pernoctacions al llarg de tot l'any, però cert que moltes concentrades a l'estiu. I ara posa-li a tot això un eclipsi total de sol, a on al nord d'Europa, ja no gaire al nord, París, per exemple, Frankfurt, Oslo, veuran un eclipsi parcial, però molts pensaran, home, anem a veure el total, que el tenim aquí a la vora.
0: Relativament, no?
1: Exacte, i baixaran, i a més, la gent de la zona metropolitana de Barcelona o del nord de Catalunya que el vulguin veure com a total, també baixaran cap al sud, i això és un còctel.
0: Perquè som especialment afortunats en aquest, és a dir, és Catalunya on millor es veurà, o hi ha alguna altra zona on també s'hi veurà prou bé, i per tant aquests europeus que vulguin moure-s'hi poden anar a altres zones que no són de Catalunya.
1: Clar, aquí hi ha molta discussió. Per una part ens mana el color, que és Catalunya, el millor lloc per veure'l, i jo que sóc nascut a Tarragona, doncs
0: Camp de Tarragona... Traiem-nos la bandera, diguem-ne.
1: No, mira, si ens hem de treure la bandera, per tema de la meteo, fixa-t'hi, per tema de la propietat de núvols, segurament hi ha llocs més favorables amb probabilitat, després te la jugues en aquell dia.
0: Clar, després has de saber, perquè igual una tempesta,
1: clar,
0: núvols
1: clar, i... Clar, per exemple, la zona d'Aragó, dels Monegros o de la Franja, doncs allà és d'esperar que hi hagi menys probabilitat de núvols, per exemple, no? Hi ha gent fins i tot que està apostant per anar a Galícia, que és un lloc tradicionalment de núvols i de pluja, però que estadísticament, els 12 d'agost, doncs sembla, els que n'entenen d'això, diuen que hi ha una mica millor de probabilitat de veure'l que aquí. Però jo què penso? Penso que molt del turisme europeu, primer del turisme francès, on està acostumat d'anar, és aquí. I a més, aquí ja no estem parlant dels que en saben molt, com el Josep Massalles, que va entrevistar l'altre dia, que no ens va voler dir on aniria.
0: No, t'he guardat.
1: Sí, com els que van a buscar bolets, però que van a buscar llocs molt específics. Aquí estem parlant del turisme general. I el turisme general no va a triar que si Lleó, que si Sòria, que si... Van a triar a on anem, a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
0: A un lloc on puguis passar 10 dies on i que, a més, t'hi coincideixi amb la possibilitat de veure...
1: Hi ha Port Aventura, hi ha Tarragona, hi ha... autopista que baixa, Déu-n'hi-do la P7, que no li cal un eclipsi total de sol, no? perquè tingui problemes.
0: Tenim bolics,
1: de manera que tindrem molts visitants.
0: La gent que ens escolti deu pensar, aquests estan flipats amb això de l'astroturisme, no n'hi deu haver tanta gent que faci turisme centrada en l'astronomia. Això ja va de molt lluny, al principi devien ser quatre friquis i els que us dedicàveu a això, però avui dia hi ha molta gent que condiciona les seves vacances a molt llarg termini al calendari dels eclipsis.
1: Sí, no només dels eclipsis, l'astroturisme va molt més enllà. Per exemple, abans dèiem, anirem en aquest poble, en aquest municipi, perquè volem fer excursions, perquè hi ha una història interessant, perquè hi ha menjar o vi interessant. Avui li sumem molta gent, però famílies normals, diríem, no gent tan interessada, li està sumant al cel. Diuen, i a més, anirem en aquest lloc perquè té cels foscos de nit, i per tant també podrem gaudir d'un entorn natural, que és el cel de nit, perquè hi ha monitors, perquè hi ha un centre de divulgació, perquè hi ha el que sigui. Cada cop combinem més, la gent vol experiències senceres, i està molt bé que li posem el sol al cel de nit també en això. I ara, a més, eclipsis de sol, que es posen de dia i que són fenòmens espectaculars, que també sumem en aquesta equació. I això és l'astroturisme, cada cop més freqüent. Estem parlant de famílies normals, que no són especialistes en astronomia, però que busquen aquestes experiències naturals autèntiques, de debò, que sumen a l'entorn natural de dia i a l'entorn natural de nit, amb el cel inclòs. Abans protegíem en parcs nacionals, parcs naturals, típicament es protegeix un entorn de muntanyes, d'un riu, o fins i tot protegir determinades espècies animals o vegetals que estan, doncs, que necessiten aquesta protecció. Hi ha llocs al món on s'està protegint el cel, on l'element natural protegit és el cel, i això està molt bé. Hi ha parcs nacionals al món on el cel és el principal element a protegir.
0: Suposo que, com ha passat en tot el turisme, les xarxes socials i això que en diuen el FOMO, les ganes de no perdre't una cosa de la que tothom en parlarà, això també ha afectat aquestes masses que ara es mouen.
1: Això ha canviat. Segle XXI tenim tot això que tu dius, xarxes socials, estem tots connectats, tots molt informats, i volem assistir en aquests esdeveniments que han existit sempre, saps? Vull dir, jo què sé, doncs al segle XIX també hi havia eclipsis de sol, i al segle XVIII, però la gent no viatjava. Primer no tenien l'oportunitat de fer-ho, els mitjans de fer-ho, ni tampoc no estaven informats de la manera que avui estem informats. I aquí tornem a parlar dels eclipsis als Estats Units, 2017 i 2024, que són els dos precedents que tenim d'eclipsis que han succeït en llocs molt poblats i on les xarxes socials, doncs, han bullit i han fet que hi hagi molta atracció de milions de visitants que es van preparar i van anar a veure aquests eclipsis en un món que és hiperconnectat.
0: En el teu llibre expliques que durant l'eclipsi del 2017 als Estats Units, molts propietaris de ranxos que estaven en el recorregut de la totalitat van aprofitar la vinentesa per transformar temporalment pastures en llocs d'acampada.
1: Sí.
0: Això també es pot produir aquí a Catalunya. Deu haver-hi gent que deu haver pensat, tinc aquest terreny que no li trec un rendiment a l'agost perquè igual no toca conrear res. Escolta'm, doncs permeto aquí que es planti una autocaravana o una tenda de campanya.
1: No sé, suposo, no ho sé, Òscar, però això que diem que els catalans són molt emprenedors, doncs aquí tenim una oportunitat, i certament el 2017 nosaltres ho vàrem viure amb la família, vàrem comprar una tenda de campanya en un supermercat, en un Walmart, i vam anar en un d'aquests ranxos on hi havia la tira de pastures. No sé què havien fet de les vaques, suposarem que les havien posat en hotels, i el que feien era et llogaven un espai per posar o bé una autocaravana de les grosses, o en el nostre cas una tenda de campanya petitona per quatre persones. Hi havia food trucks, hi havia lavabos mòbils, és a dir, hi havia serveis mínims, i era un lloc acondicionat expressament per veure aquest eclipsi. Jo no sé si algun pagès aquí haurà fet el mateix, però és una gran oportunitat si es fa ben fet.
0: I com a país, és una oportunitat per aprofitar-ho, d'una banda, i de l'altra també per educar, entre cometes, a, sí, a la societat. No?
1: Jo crec que aquesta, la segona, que dius, és la gran oportunitat, que és la divulgació, que és explicar coses, de, no només de l'eclipsi, no? Sinó de l'univers, del cel, de la fortuna de tenir vida. No? Respecte a la primera part, hi ha molta discussió. És que hi ha gent en què parlo, que són del territori, estan espantats, i no ho veuen tant com una oportunitat, ho veuen com una amenaça.
0: Com un destorb, no?
1: Sí, sí. Ens envairan de qualsevol manera, no? És cert.
0: Això que també es produirà, eh? Hem de fer una crida a la gent que es desplaci a ser cívics, a posar-se en el lloc on es puguin posar, a després deixar-ho tot net, vull dir que no
1: sigui una... No envair terreny privat, per exemple, s'hauran de protegir espais naturals. Ah. Estic segur que es tancaran o bé es regularà l'accés a determinats llocs de l'espai del medi natural que són fràgils i no poden suportar doncs, milers de visitants tots de cop. De manera que aquí hi ha aquesta discussió. Clar, jo m'ho miro més positiu, jo m'ho miro des del punt de vista de la gran oportunitat que tenim per explicar-li al món com és el nostre país, sobretot com són les comarques del sud. Mira, jo soc nascut a Tarragona i sé el que es menja allà i a les Terres de l'Ebre, la meva mare va néixer a Falset, sempre hem mirat cap al nord, a Barcelona amb desconfiança. Sempre hem mirat... I
0: a Girona, a vegades clar, hi ha com una mica de pique.
1: Clar,
0: entre...
1: Totes les coses importants passen al nord de Catalunya i nosaltres som al sud. Ens mira, ara ens ha tocat la grossa, que és que ara al sud ha estat beneït per aquest eclipsi, de manera que és una oportunitat. És cert que s'ha de regular, és cert que s'ha de gestionar, és cert que hi haurà mala utilització del medi en general, perquè seran milions de visitants, però jo m'ho miro més positiu. A nivell econòmic hi haurà un rendiment segur d'aquest eclipsi, com s'ha estudiat amb els eclipsis del 2017 i 2024. A nivell d'imatge de país hem d'intentar que també hi hagi aquesta visió. Ens hem de posar guapes i guapos per demostrar-li al món, i al món incloc a la gent de la zona metropolitana de Barcelona, el turisme nacional, que coneixen potser poc les zones del sud, explicar-los què bonic i quin patrimoni tenim al sud del país.
0: Hem parlat molt de la gent que tenia previst ja fer un desplaçament i, per tant, tenia les vacances ja. De fet, ja fa mesos, anys, que vam fer algun, fins i tot els informatius explicant com en algunes zones ja s'havien esgotat les habitacions. Però igual hi ha gent que ens està escoltant ara, que viu a l'àrea metropolitana, o que viu a Girona, o que viu en alguna zona en què un cop de cotxe s'hi pot apropar, i que pensa un dia, doncs mira, m'hi aproparé. Compte amb els embolics de trànsit, els col·lapses que hi pot haver en segons quines zones, no?
1: Sí, jo no ho faria. Jo això d'agafar el cotxe... Agafarem d'hora al matí el cotxe i baixarem cap a les comarques del sud de Catalunya. Això no ho faria. Et pots quedar perfectament bloquejat a les carreteres i, a més, has de tenir, sobretot, en compte en qui vas, si portes nanos, quina logística portaràs, aigua, aliments, etc. No és la millor combinació. Els nervis conduint amb grans cues, calor d'un 12 d'agost i neguitós perquè l'eclipsi no t'esperarà, es produirà en aquella hora, estiguis tu, hi siguis tu o no hi siguis, no és la millor combinació per conduir. Planificació. Aquí la paraula és planificació. Triar, escollir el lloc on el volem anar a veure, arribar-hi dies abans, a saber on has d'anar, tenir allotjament, no anar a l'aventura, perquè no trobarem res, i no tornar aquell mateix dia quan acabi l'eclipsi, tornar esglaonadament durant els dies següents, no? Aprofitar que hi ha les llàgrimes de Sant Llorenç aquella nit.
0: El mateix dia, sí.
1: No sé, a l'entorn on hem anat, doncs el visitem, fem turisme, descansem i tornem esglaonadament.
0: Això no és una mania que diguis tu, sinó que hi ha experiències en alguns països on hi ha hagut això, no? Eclipsis totals, en què hi ha hagut autèntics col·lapses de trànsit, sobretot, segurament potser per sortir,
1: sí,
0: un cop acabat.
1: Sí, a l'acabar, perquè tothom vol tornar a casa, al hotel, al càmping, al moment d'acabar. Nosaltres ho vam patir el 2017. No teníem més remei que agafar el cotxe un cop va acabar l'eclipsi, perquè ens esperava un vol el dia següent, i per fer 150 quilòmetres vàrem trigar 10 hores amb autopistes nord-americanes, aquelles de 6 carrils per banda, absolutament aturades. De fet, hi havia titulars el dia següent, allà, que deien hem convertit les nostres autopistes en pàrquings públics. Sí, una cosa increïble. La gent anava caminant per les autopistes a buscar queviures als pobles del costat i tornava i el cotxe apenas s'havia mogut o el podien enganxar una mica més endavant. Això és el que hem d'evitar. Un podria dir, molt bé, però això no són els Estats Units, aquí no tenim els habitants que tenen els Estats Units. Ja, però és que som segon destí turístic del món, recordem això, i les nostres autopistes tampoc són les que tenen 6 carrils per banda. No? Per tant, cura amb això. Que després no passa, millor. Tant de bo no passi, però no podem anar de happy flowers, no podem anar d'optimistes i dir, no, aquí no passarà, perquè ens podem quedar enganxats a les carreteres.
0: Per l'experiència que has tingut en aquests últims mesos, tu creus que els ajuntaments, els consells comarcals, diputacions, la Generalitat, n'ha tret prou rendiment, ha estat prou conscient i ho ha explicat prou, o encara es podia haver fet més?
1: Jo crec que s'està explicant molt. Per exemple, la Generalitat està fent molt d'esforç en explicar què vol dir un eclipsi, tant per la part de científica o de divulgativa, com també per la part de la gestió d'aquest esdeveniment. Penso que s'estan fent molts esforços. Em continua preocupant el tema de la seguretat, que n'hem parlat, i ara em dedicar un episodi només a parlar d'aquest tema, perquè tot el que fem serà insuficient. Tot el que fem serà insuficient. Hem d'arribar encara més lluny. I des del punt de vista dels municipis, jo també vull dir aquí, perquè he parlat directament amb algunes alcaldesses i alcaldes de municipis molt petits, que estan espantats. Estan espantats i aixequen la mà demanant ajut, perquè no tenen els recursos municipals per poder gestionar, no sé, 1.000 visitants o 2.000 visitants que potser puguin arribar aquell mateix dia, uns dies abans. No? No sé com es pot ajudar en aquests municipis. I em consta, i no diré noms, però em consta que hi ha municipis que han decidit no publicitar l'eclipsi. Que han decidit, vist tot això i aquest escenari, callar, mantenir un perfil baix, no jugar a la carta de l'eclipsi i intentar passar desapercebuts.
0: Que vingui aquell que per boca orella se n'hagi assabentat, però no perquè nosaltres haguem fet.
1: Exacte, no farem res.
0: Perquè, en canvi, hi ha d'altres que fan actuacions, xerrades, festivals...
1: Aquesta és la part que es poden permetre els grans municipis. Tarragona, al qual estic assessorant, la meva ciutat natal, no? Allà estem fent el que anomenem la festa de l'eclipsi, que són activitats que ja s'estan fent des de fa mesos, pràcticament cada dia. Cada setmana estem fent activitats, que sí, xerrades, divulgacions, observacions solars per famílies amb telescopis, amb filtres de dia, observacions de nit amb monitors a la platja, espectacles audiovisuals, amb les escoles hem fet coses, és a dir, això és superxulo, però clar, qui s'ho pot permetre això? Tarragona. Qui s'ho pot permetre això? Reus, en una una menor proporció, potser, pels programes que jo conec, però que també estan fent coses. Però para de comptar, altres municipis més grossos també estan fent cosetes, però ja en un ordre de magnitud molt més baix. I després tenim els pobles petits, que no tenen recursos. Si apenes tenen recursos per gestionar els serveis mínims que han d'oferir a la ciutadania, alguns sí estan fent xerrades, estan fent conferències, i enhorabona per fer-ho, l'esforç que estan fent, però no hi ha la capacitat aquesta d'organitzar. I, de fet, jo crec que la Generalitat o el país ens mirem, aquests dos grans nuclis, Tarragona i Reus, com els nuclis que tenen capacitat, tenen infraestructures, tenen recursos propis per gestionar d'una manera col·lectiva per tota la ciutadania i poder fer aquesta festa de l'eclipsi, que t'haig de dir molt orgull, que és la meva ciutat natal, que Tarragona ho està fent.
0: De fet, per exemple, a Catalunya Ràdio, el programa especial per seguir l'eclipsi amb el Francesc Garriga, ja sabeu que cada dia ens acomiada el programa la conversa amb el Francesc Garriga, doncs el farem des del Port de Tarragona.
1: Exacte, és a la Marina Port Tàrraco, que és un lloc... Clar, allà, de la primera cosa que vaig saber de fer quan vaig col·laborar és localitzar. Ja ho hem explicat algun cop, que això és a 9:15, la part de la totalitat, vol dir que el sol va molt baix, no n'hi ha prou en triar en quin municipi vols anar, has de saber exactament en quin lloc d'aquell municipi no tindràs obstacles per veure el sol a ponent, i vàrem localitzar els indrets a Tarragona, els tenim perfectament, hi ha un web on diu exactament la gent on pot anar, un d'ells és la Marina Port Tàrraco, on posarem el plató central de Catalunya Ràdio.
0: Com a resum, per aquells que ens estiguin escoltant i vulguin tenir en compte, escolta'm, volem fer-ho, què els hi recomanaries a l'hora de fer això, desplaçar-se per veure l'eclipsi?
1: Primera, planificació, ho hem explicat, no podem improvisar el dia abans, hem de saber ja a on hem d'anar-lo a veure. Que tenim un cosí segon que fa temps que no visitem a Terres de l'Ebre, és el moment de trucar
0: el moment,
1: cosí.
0: Escolta, amb quant de temps sense veure, te'n convides un arròs?
1: Exacte, i et portaré jo el cava. No sé, aprofitem això, gent que puguem conèixer les zones, però fem-ho ja, trobem allotjament ja, busquem-ho, no ho deixem-ho per l'últim moment. No confiem que aquell dia els serveis funcionin de manera regular, perquè no ho faran. Això és la primera cosa. La segona, aprofitem tota la divulgació que s'està fent, gaudim, perquè allò serà efímer, el moment de la totalitat serà efímer, i per tant tot el que puguem haver llegit, escoltat, vist abans, ens farà gaudir més d'aquells segons. I tercer, jo penso que és molt important també, hi ha gent que em diu, escolta'm, jo, per tot el merder que hi haurà, jo des de Barcelona em quedaré aquí o a Girona perquè veuré un eclipsi parcial del més del 99%. Mai a la vida veurem, tornem a veure, els que estem vius, un eclipsi parcial, tan parcial com el que tindrem aquí, no? Doncs molt ben triat, cadascú ha d'escollir què vol fer. Que no té res a veure amb un total, no té res a veure amb un total. Ja ens ho va dir també el Josep Massalles, em va dir, cura, perquè un total no té res a veure amb un parcial, per molt bonic que sigui el parcial, i és cert. Però és una decisió que cadascú ha de fer. Jo vull anar cap al sud, amb tot el que això significa, per positiu i per precaució, o ja m'està bé veure'l com a parcial. Mm. Però si és una decisió que algú ha de, que tothom ha de fer d'una manera conscient. El tema és fer-lo conscient. Mm. I quart, ulleres, recordem. Seguretat.
0: Això ens farem pesats, eh? Sí. Ulleres especials per l'eclipsi, que no valen qualsevol ulleres.
1: Exacte, i vigilem els nens, vigilem les persones grans, ens vigilem a nosaltres també, i ajudem, i tots aquells que ens puguem permetre comprar un parell d'ulleres extres, les comprem per poder-les compartir i salvar-li la vista a amics o famílies que no em portaran aquell dia.
0: Deixa'm posar-me en la part negativa.
1: Va.
0: Hi ha un imponderable, que és la meteorologia.
1: Ai,
0: fins a última
1: sabia,
0: hora no sabrem.
1: Sabia que ho diries.
0: Clar, tu pots haver decidit, escolta'm, ja fa 6 mesos que tinc decidit que aniré a aquell lloc, que tinc aquesta habitació llogada, i 3 dies abans apareix el Mauri, el Molina, el TN, i diuen, escolta'm, hi haurà núvols.
1: Sí.
0: Clar, okay. Això és un imponderable.
1: Absolut, ens la jugarem. Això és una loteria, és 12 d'agost, un podria pensar, ah, està molt bé, ja, però això és 8:45 del vespre, entra la marinada a molts llocs del territori, poden aixecar-se núvols, tenim tempestes a la zona d'Aragó que es desenvolupen al vespre i que ens poden tapar els núvols a l'horitzó. En fi, hi ha moltes coses aquí. Jo el que diria és, primer, hem d'estar pendents de les previsions del temps uns dies abans, però sobretot, gaudim d'aquesta eclipsi.

0: i de l'eclipsi, sortir de manera esglaonada, aquest seria l'escenari perfecte. El més apocalíptic que t'imagines?
1: Què vols dir, apocalíptic?
0: Seria, no? El pitjor que dius,
1: el
0: això,
1: pitjor.
0: El desastre...
1: No, per mi el pitjor seria que hi hagués accidents, per exemple, que haguéssim de lamentar el fet que haguem tingut un eclipsi de sol per les conseqüències negatives, no? Però això seria apocalíptic absolut, jo no ho espero. Que evidentment sí que hi haurà més accidents. De fet, hi ha estudis que s'han fet als Estats Units d'aquests dos eclipsis i els dies previs i posteriors van augmentar un 30% els accidents a la carretera. Perquè, clar, hi haurà una gran mobilitat en aquells dies, no? Esperem que no sigui tant, però això, l'escenari apocalíptic que tu dius, seria un accident greu, alguna cosa que digues, sempre recordarem malauradament aquell eclipsi, no? Per aquest accident, que espero que això no es produeixi, perquè recordem que som en un país que sabem fer bé les coses.
0: Esperem que això no passi, que per tant tot vagi perfecte i que tothom pugui gaudir de l'eclipsi. Ja sabeu que a cada programa sentim algú que ens explica com ha viscut l'eclipsi. També et diré una cosa, fins ara hem sentit gent que ha gaudit molt de l'eclipsi, que fins i tot ens ha explicat les sensacions gairebé poètiques que li va generar l'eclipsi. Gent que fins i tot alguns havien viatjat expressament per trobar l'eclipsi, per tant ho tenien com molt pensat. Avui és molt diferent. Avui és algú que se'l va trobar per feina, és en Joan Margarit, treballa a Dorna, que és qui organitza el Mundial de Motociclisme, de MotoGP, i ell mateix explica que viatjava a Austin, Texas, perquè hi havia un gran premi, per tant, va anar uns dies abans del gran premi, no era ni conscient que hi havia un eclipsi, se'l va gairebé trobar, i la manera com ho explica, home, no diré que ho expliqui com una cosa, com un bunyol, no és això, però no li posa tanta poesia, ara ho veuràs.
2: Bé, doncs, a mi l'eclipse m'agafa, òbviament, a Estats Units, a la ciutat d'Austin, a Texas, que havia anat cap allà per organitzar el Gran Premi de Motociclisme, MotoGP, dels Estats Units. I recordo ja un o dos dies abans, volant cap allà, ostres, ja a l'aeroport de Londres, molta gent que es desplaçava exclusivament cap als Estats Units només per veure l'eclipse. En el moment d'aterrar, les pròpies companyies, no, de lloguers de cotxes i tot això, ja et donaven les típiques ulleres aquelles per veure l'eclipse. I l'eclipse com a tal, doncs, a mi m'agafa dinant a un restaurant mexicà al migdia, que bueno, ja estàvem tots una mica pendents, ostres, que ja comença això. Vam sortir a fora amb les ulleres i tot, totes aquestes que ens havien donat i això, doncs ho vam anar seguint, i va ser força divertit, perquè el restaurant, diguem, que es va buidar de tothom, no, de tots els clients, per anar-lo a veure, i just davant que passava una carretera, doncs molts cotxes, veies allò parats a la carretera, no, allò amb els colors intermitents, baixats mirant l'eclipse, que va ser una cosa molt, molt breu. Es va fer de nit molt ràpid i va tornar el dia, i tots, diguem, que vam tornar a la normalitat del que estàvem fent.
0: Ja ho veus, eh? Estava dinant.
1: Sí, estava dinant.
0: És ara? Sí. Surt un moment. I llavors sí que veu els cotxes parats, de la gent que sí que estava com més...
1: A veure, clar, no, està bé, és una cosa que t'has trobat.
0: No,
1: sí, és un contrapunt. Però també ens dona un missatge important, que és que si realment volem gaudir emotivament, emocionalment, tot el que ens preparem abans ens ajuda, no? És que ve un eclipsi, què vol dir? Ens trobarem sota l'ombra de la lluna, Òscar. És que ens trobarem sota l'ombra de la lluna. És tremendo quan ho penses. I clar, això és el que et dona molta emoció i et prepara per aquest espectacle.
0: Molt bé, doncs ja veieu que el Joan Margarit, treballador d'Orna, se'l va trobar, el va gaudir, amb les ulleres i tot plegat, però tampoc no li havia posat tota aquesta poesia que hem sentit, per exemple, a Líder Edia o al Tomàs Molina, que havien viatjat fins allà per poder-lo gaudir. Com sempre, ja sabeu, al programa expliquem alguna cosa que està relacionada amb els eclipsis, de creença popular moltes vegades, que no és ben bé veritat, aquests mites falsos que hi ha al voltant dels eclipsis. Repassem-ne un altre. Sempre amb la Júlia Albacaro. La Júlia, com estàs?
3: Hola.
0: A veure, avui parlem d'un dels mites que més ressò ha tingut últimament, que és que els boscos poden predir un eclipsi.
3: Sí, això sorgeix... a veure, ja anticipo que no, també.
0: Ja veig que tots els dies ens diràs que no, eh?
3: Doncs sí, perquè, com dèiem, no, hi ha molta literatura, hi ha molta ciència-ficció, però el cas és que, al final, un eclipsi és un fenomen natural i poca repercussió, diguéssim, a la nostra vida a la Terra té, no? El cas és que això de que els boscos poden predir un eclipsi sorgeix per una investigació que van fer dos científics italians sobre un suposat llenguatge que tenen els arbres, no? A la recerca explicaven que els arbres havien sincronitzat la seva activitat bioelèctrica i

0: Això havia passat unes hores abans que passés un eclipse de sol parcial a Itàlia. Deien que, per exemple, els arbres més vells havien comunicat als més joves com a que arribaria l'eclipse i que això no tenia res a veure ni amb la foscor ni amb el canvi de temperatura, que sí són variables quantificables durant l'eclipse, sinó que seria per una alineació gravitatòria entre la Terra, el Sol i la Lluna. Aquí ja començaven també a barrejar dintre del mateix estudi doncs, interpretacions més inspirades amb el xamanisme, amb l'esoterisme... I vaja, que ràpidament tot això ja ho van desmentir molts investigadors. Nosaltres li hem preguntat a Víctor Resco, que és professor i investigador del Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola de la Universitat de Lleida, per tant sap molt bé del que parla, i ens explicava doncs, que l'estudi tenia molts problemes de fons, el sentim.
1: Sí, exacte, però hi ha gent que diu que hi ha els arbres que són capaços d'anticipar que ha de venir aquest eclipse, que es comuniquen entre ells els eclipses i coses d'aquestes, però bueno, això pertany més al regne de la ciència-ficció. Els boscos, pues sí, tens menys sol, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
2: Vaja, ciència-ficció, però al final sí que diu que alguna coseta sí que els afecta als boscos.
0: Sí, això sí, perquè el que dèiem abans, no? Durant l'eclipsi sí que es redueix la temperatura i sí que tenim, sobretot, i aquí és la clau, menys llum durant uns minuts al dia, no? I això pot tenir conseqüències per a les plantes, per exemple, baixa una mica lleugerament a la radiació solar per en fotosíntesi, diguéssim, i aquell dia doncs, baixaria una mica aquesta taxa de fotosíntesi perquè hi hauria menys radiació solar que un altre dia, però també tenint en compte que l'eclipsi aquí del 12 d'agost passarà al capvespre, doncs per més que sigui les 8 de la tarda ja quedarà poca llum, no? I per tant és que la variació serà mínima, per tant és l'única afectació que podríem parlar que podria tindre l'eclipsi.
2: Doncs vinga, un altre mite desmentit amb la Júlia Albacar. Gràcies, fins la pròxima.
0: Fins la propera.
2: Doncs vinga, posem el punt final a aquesta nova edició del 97 segons, com sempre, amb el Francesc Garriga, que serà l'encarregat d'explicar-nos el 12 d'agost aquest eclipsi total a Catalunya en el programa especial que farem a Catalunya Ràdio. Com estàs?
3: Molt bé, i content i afortunat de tenir l'allotjament a casa nostra.
2: Sí, perquè ja has vist que la bogeria que es preveu, de fet ja l'hem estat experimentant, perquè ja fa mesos i anys que les habitacions en les zones en què ja se sabia que es veuria perfectament l'eclipsi anaven molt buscades.
3: Tu imagina't, si ja costa trobar lloc un estiu normal, doncs imagina't si a sobre tens un eclipsi. Sí, i a més aquest any que estem acumulant aquí, que només falta que ens caigui un meteorit, perquè l'arribada del Papa, a l'inici del Tour de França del juliol, ara l'eclipsi, què més serà el següent? L'inici de temporada de Catalunya Ràdio.
2: Per exemple.
3: Clar, hi ha molts esdeveniments seguits.
2: Només falta que el Barça guanyi la Champions, però també que va de...
3: Això ja falta més temps. Sí.
2: Doncs mira, tens l'habitació garantida, eh?
3: Sí, en principi producció em diu que sí.
2: En principi. Doncs esperem que sí.
3: Amb cancel·lació gratuïta.
2: Exacte, que el Francesc i tot l'equip de Catalunya Ràdio que es traslladarà cap a Tarragona, que és on farem el programa,
3: quan
2: d'un dels punts que tindrem connexions, doncs viurem aquest eclipsi. Fins la pròxima, Garriga.
3: Fins la propera.
2: Ho deixem aquí, acabem aquest tercer programa del 97 segons. Tornem tan aviat com puguem.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Overtime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.
1: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció. Que el temps no corri pressa perquè així surti millor. Saber si tu m'estimes amb els pètals d'una flor.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
1: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és diumenge 26 de juliol.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: El nucli del poble de Calafell ha finalitzat aquest diumenge la celebració de la Festa Major. Han estat 5 dies de moltes activitats. Correfocs, cercaviles, concerts, balls, activitats infantils, concursos populars, el piro musical i moltes altres propostes que han omplert els carrers, coincidint en dies amb molt bon temps i amb moltes ganes de Festa Major. La cercavila tradicional d'aquest dissabte passat a la tarda ha comptat un cop més amb la cultura popular de les entitats del municipi i les colles convidades de fora. Hi han pres part les colles geganteres d'Olesa de Montserrat, el Bruc, el Prat de Llobregat i Calafell, acompanyades per la banda de timbals i gralles de Calafell, l'associació Som de Samba, els gegantons i grallers de la Bota, la Unió Artística de Calafell amb el Ball de Panderetes, el Ball de Bastons infantil i adult, el Ball de Gitanes i les Tirantinaires, el Drac l'Espurna de Calafell, els Dracs Espurnetes i també els Capgrossos. L'Esther Fernández, presidenta de la Unió Artística de Calafell, ens ha fet la seva valoració.
2: Doncs bé, estem contents, venim tots els grups que participen a la cercavila. Estem bastant motivades, la platja va ser l'actuació a la plaça va ser una mica curta, aquí ens podem lluir una mica més. I bé, el poble sempre és intens baixar fins a baix i pujar, però també ens agrada molt baixar fins a com hi tornar a pujar. Però bé, és el que portem a aquestes cercaviles. L'única així una mica diferència és que hem posat les gitanes al final, que fan els versots i així tenen la plaça una mica més per estar-se lluint. Jo crec que tots portem malament la calor en general, tant espectadors com participants. Els participants, clar, tots porten roba, porten moltes capes i al final tots passem calor. Sí, és veritat, la diferència amb el poble és que sí que és veritat, tenim molt de més espai per ballar, però, correcte, hi ha menys gent.
0: Com sabeu, la programació de la Festa Major la formen les activitats que organitza l'Ajuntament de Calafell i que estan complementades pel pes col·lectiu festiu dels esgangalats i paterols. Del diumenge a la tarda no ens volem deixar de destacar la benvinguda al territori Terròs i la 8ª estirada de corda entre nuclis a càrrec d'aquestes entitats. És una de les activitats més multitudinàries i amb més participació. Des dels esgangalats ens han fet una valoració molt positiva. Escoltem el Xavier Orovich, membre de l'entitat.
3: Mira, la valoració que fem és una valoració esplèndida, perquè ja des de l'encetada, que va ser sorpresa total per tothom que va venir, que la va valorar molt bé, continuant pel reclam de Streets, que vam tindre un munt de nens i nenes i que ja la platja va tindre èxit, però aquí encara més, i esperem que a les festes de Sant Miquel amb els Miquelets la cosa encara vagi millor. El torneig de Birrapong va tenir una rebuda bestial, de fet, i se forma una agrupació de gent i tots feliços i contents, que és que s'ha de viure. Després vam fer la tractorada infantil també, amb aigua i jocs pels nens i nenes, també molt bona rebuda. El vermut esgangalat, on sempre es fa el recompte de samarretes, i evidentment van guanyar les Terrosses, val? El tripijoc, que es va fer l'activitat de nit i que també va tindre molt bona rebuda, i després van fer els concerts i tot, que també els han valorat molt bé. El concurs de ranxos aquest matí està excepcional. Realment la gent que estava participant ho deia, que comparat amb altres anys la festa s'ha viscut molt més, molt més. Després, bueno, doncs el concurs de bitlles, la benvinguda al territori Terròs, que l'hem estat fent ara, aigua per parar un tren i tothom superfeliç, superfeliç. Jo ho estava mirant des de dalt al balcó i era magnífic. I ara, doncs, l'estirada de corda, que potser és l'activitat que hi ha hagut més gent, no? I que, evidentment, doncs, tampoc no he pogut veure el final, però tenia pinta de que guanyarien els Terrossos. I no res, ara ens queden les últimes activitats, d'acord? Que ara tot just m'estic preparant per anar ja cap a l'Esbart i fer l'última ballada. I així tancar les festes, que han set tot un èxit.
0: D'altra banda, la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat, s'ha mostrat molt satisfeta de com s'ha desenvolupat la festa durant aquests dies i també per la participació.
4: Últimes hores d'aquesta festa major d'aquí del nucli del poble han sigut gairebé, com qui diu, 5 dies 5 dies plens d'activitats, hem tingut molt ambient, tots els carrers, totes les places, s'han omplert dels 3 colors, dels 3 nuclis d'aquí, del poble de Calafell, tant la Bòbila com la plaça Catalunya ha tingut unes actuacions estel·lars pels joves, pels més grans, hem pogut gaudir d'això, dels espectacles infantils, de diferents activitats i sobretot de totes les coses que organitzen el grup dels Escangalats i Paterols, doncs que han sigut un èxit. I hem tingut molta afluència de gent, de públic, i sobretot, no, com per exemple amb l'Orquestra Meravella, vam tenir doncs gent que venia de l'Arbós, de la Bisbal. Al final ens donem compte, no, que quan programem sobretot orquestres o grups amb un nom famós, doncs ja es nota, no, aquesta afluència de gent, de públic, doncs que els segueix. Crec que la valoració és molt positiva, estem molt contents i sobretot anar millorant, no? Perquè amb aquestes coses aprens, no? Que et dones compte doncs que estan al carrer i veient totes les coses que s'estan fent, doncs sobretot també escoltant a la gent, no, d'aquí del municipi, sempre et donen idees i anar millorant i una valoració molt positiva.
0: A les nostres xarxes socials, Instagram i Facebook de Calafell Ràdio, calafell.tv, hi trobareu imatges i diversos vídeos que recullen molts moments i activitats de la Festa Major de la Santa Creu, al nucli del poble de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Les obres de Segur Platja arriben al seu punt àlgid, ja que diversos carrers s'han obert a la circulació de vehicles i d'altres s'han tallat per iniciar les obres de remodelació. Els carrers que es troben ja pavimentats i on s'ha obert el trànsit de vehicles són el carrer de Marta Moragas, el carrer Maria Desvalls, el carrer del Sena, Llobregat i el carrer d'Antoni Almazor. Aquests dos últims oberts parcialment per donar accés als guals d'aparcaments. Per contra, els carrers on s'han iniciat les obres i que s'han tancat el pas de vehicles són el carrer Bassós, carrer del Consell, carrer David de Mas i segueix tancat el tram inicial del carrer del Loira. En breu, s'iniciarà la renovació de la vorera del tram de l'Avinguda de Lluís Companys entre el carrer Loira i el carrer Rin, on s'aprofitarà per soterrar l'últim tram de la línia de mitja tensió aèria que resta en aquesta avinguda. L'Ajuntament de Calafell ha aconseguit la col·laboració de la companyia FEC Sandesa per al soterrament d'aquest tram de línia. Aquest soterrament no permetrà la col·locació d'arbrat en el tram de vorera per on soterrarà el cablejat. No obstant, el soterrament suposa una gran millora passeigística i també de seguretat per als veïns. A més, s'apunta que en els propers dies començaran els treballs relatius a les millores a les voreres de tots els carrers, entre el carrer Loira i el carrer Minyó. En aquest tram s'aixecaran totes les voreres actuals i es faran completament noves, deixant previsió per la col·locació de nou arbrat i fent-les accessibles per persones amb mobilitat reduïda. Aquestes millores tenen un valor d'1,6 milions d'euros i formen part de l'obra de remodelació integral dels carrers de Segur Platja, entre el carrer Rin i el carrer Loira. En una visita que ha fet l'equip de govern a les obres de Segur Platja, l'alcalde Ramon Ferrer ha manifestat que s'ha arribat a un punt on les obres fan un canvi de terç important, obrint alguns carrers al pas de vehicles després de molts mesos d'obres i tancant d'altres que resten per arranjar, per poder acabar les obres aproximadament al mes de desembre. L'alcalde ha explicat que en pocs dies començaran obres en altres carrers, fora de l'àmbit d'aquestes obres, on es refaran les voreres completament i fent-les més accessibles. De fet, s'està estudiant alternatives per generar ombra en carrers on no s'ha pogut instal·lar arbrat, ja que és prioritari per l'Ajuntament de Calafell que els carrers siguin refugis climàtics per als vianants. Amb aquestes obres es deixarà un bon estat als carrers de dos terços de Segur Platja, una actuació de renovació urbana mai vista al municipi, apunta l'alcalde de Calafell. Per tant, doncs, destacar que el full de ruta és renovar integralment els carrers més poblats i arranjar parcialment els carrers on hi viu menys gent.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Calafell s'adhereix al servei taxi més Baix Penedès. Una manera de moure't per la comarca de manera fàcil. Està en funcionament la nova àrea única del taxi al Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. Demana'l com et sigui més còmode amb la nova app Taxi Més per WhatsApp al 608 48 3002, repetim, 608-48-3002, o escanejant el codi QR que trobaràs als municipis. Es tracta d'un servei únic per tota la comarca baixpenedesenca. Es prioritza sempre el taxi del teu municipi. Si no està disponible, un altre taxi de la comarca atendrà la teva petició perquè no et quedis sense servei. Pots reservar en pocs segons i pagar com vulguis. Un servei disponible a les 24 hores del dia. L'àrea única del taxi és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Penedès per millorar la mobilitat, facilitar els desplaçaments i oferir un servei més eficient, tant als veïns com també als visitants de la comarca. Només t'has de descarregar l'app o guardar el número de telèfon 608-48-3002.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'equip de govern de l'Ajuntament de Calafell ha visitat l'espai annex al Mercat Vell, on s'ubicaran les caravanes del Circ Reluí, per completar la museïtzació del Circ Experience, que obrirà les visites guiades al públic el proper mes d'octubre.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: La població de Calafell, 1 de gener del 2025, era de 32.624 habitants, el rècord històric del municipi. 16.255 eren homes i 16.393 dones, gairebé el 50%. L'any 2024 va començar amb 31.815 habitants. Per tant, l'any 2024 va augmentar la població empadronada amb 833 habitants. Des del 2016 no para de créixer la població de Calafell. Aquell any va començar amb 24.305 habitants. Ara hi ha 8.343 habitants més, el que suposa una mitjana de 927 habitants més anualment. L'any que més ha crescut ha estat el 2022, amb 1.573 habitants més, a prop de les xifres del 2024. El municipi de Calafell pateix un moviment migratori important. Durant l'any 2024 hi van haver 4.115 altes de padró i 3.322 baixes. No obstant, analitzant millor aquest concepte, es mostra que 2.706 van ser altes de persones nouvingudes al municipi i 2.166 van ser baixes de persones que van marxar a d'altres municipis. El creixement natural és negatiu, amb 189 naixements i 276 defuncions. La resta de moviments solen ser per canvi d'adreça dins del mateix municipi. Bàsicament, aquest fenomen s'explica pel preu de l'habitatge. La majoria de gent que ve a viure al municipi de Calafell prové de l'àrea metropolitana de Barcelona i ho fa perquè l'habitatge a Calafell és més econòmic. Però la gent que marxa també van al Vendrell i a Cunit majoritàriament o a l'interior de la comarca del Baix Penedès o altres municipis on l'habitatge és més barat. El creixement de la població ha anat acompanyat amb un creixement també de la població d'origen estranger. A 1 de gener de 2025, la població estrangera era de 7.451 habitants, assolint també el seu rècord històric. Per tant, el 22,82% dels habitants de Calafell és d'origen estranger. La nacionalitat amb més persones darrere de l'espanyola és la marroquina. La segueixen les nacionalitats d'Itàlia, Colòmbia, Brasil, Ucraïna, Argentina i Rússia. A Calafell hi ha 101 nacionalitats diferents entre els seus habitants. De la població d'origen estranger es mostra que el 38,42% són europeus, el 35,02% són americans, el 20,52% africans i el 5,97% són asiàtics. El 0,07% restant prové d'Oceania. En els últims anys, les tendències migratòries han canviat. Fa uns anys, dominaven les persones de Venezuela, Equador o Bolívia. Ara es mostra com els països europeus agafen major protagonisme, segons apunta aquest informe.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes i dues dones d'entre 18 i 25 anys com a presumptes autors d'un delicte de fur i un d'estafa per la utilització de targetes bancàries sostretes. La detenció es va produir a Tarragona al voltant de les 8 del matí, quan els agents van ser alertats que dues dones estaven comprant amb targetes possiblement robades en un establiment de l'àrea del Servei del Mèdul, a l'AP7. Les sospitoses pretenien fraccionar diverses compres de poc import en lloc de pagar-les d'una vegada per evitar que el sistema els sol·licités el PIN necessari per poder validar l'autorització. Poc abans, havien comès un fur en un vehicle aparcat també a l'Hospitalet de l'Infant. Agents de paisà van arribar al lloc i van comprovar que mentre elles feien les compres, dos homes les esperaven en un vehicle estacionat a l'exterior. Després d'identificar-los, a tots quatre van localitzar-los mitja dotzena de targetes de crèdit corresponent a altres persones, així com diners en efectiu, diverses eines i objectes sostrets o comprats de manera il·lícita. Els Mossos van concloure que prèviament havien comès un furt d'un vehicle. A banda de diversos objectes, van robar una targeta bancària que era just la que estaven utilitzant a l'àrea de Servei de Tarragona. De les gestions efectuades van comprovar que havien efectuat fins a 4 compres de petits imports per tal de no aixecar sospites. També van constatar que els titulars de les targetes recuperades resideixen en diferents punts de l'estat espanyol, com per exemple Conca o Madrid. Les 4 persones detingudes han passat ja a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'Ajuntament de Calafell, a través de CIMSA, ha iniciat la renovació progressiva de la flota de contenidors del municipi, una actuació que es desenvoluparà al llarg dels pròxims mesos, amb l'objectiu de millorar el servei de recollida de residus, facilitar-ne l'ús i continuar avançant cap a un espai públic més net, accessible i de qualitat. Així ho explica l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
5: Però ara renovem tots els contenidors, començaran a implantar-se els nous contenidors. El mes de juny, juliol, veureu tot el front marítim canviat, substituït, i a partir d'allí es anirà fent tota la resta de municipi durant l'estiu, perquè puguem, doncs, hi ha llocs que no són tan concorreguts, doncs que puguem fer el servei més o menys en condicions.
0: Coincidint amb aquesta renovació, es posa en marxa la campanya A casa nostra, fem-ho bé, una iniciativa de sensibilització que vol reforçar el civisme, el respecte pels espais compartits i la implicació de tota la ciutadania en la conservació del municipi. La campanya transmet una idea molt clara: mantenir un municipi net no depèn només dels serveis municipals, també depèn del comportament i del compromís de totes les persones que hi viuen, hi treballen i desenvolupen la seva activitat o el visiten. Cada petit gest compta. Cuidar Calafell és una responsabilitat compartida, apunten des de l'Ajuntament. Els nous contenidors, més accessibles, còmodes i funcionals, s'aniran implantant progressivament, tal i com ha explicat l'alcalde. Calafell manté el seu model de contenidors oberts, una aposta basada en la confiança en la ciutadania i en la convicció que el millor sistema és aquell que facilita el servei i fomenta la corresponsabilitat. La campanya es desplega mitjançant banderoles instal·lades en diferents punts del municipi amb dos missatges clars. El nucli urbà, lema A casa nostra, fem-ho bé, convida a cuidar Calafell a través dels petits gestos del dia a dia. Utilitzar correctament els contenidors, separar adequadament els residus, respectar l'espai públic i contribuir amb actituds cíviques a mantenir un municipi net, agradable i ben cuidat. Els principals accessos al municipi, el missatge és: el teu residu, el teu municipi. Posa el focus en una conducta incívica que perjudica el conjunt de la ciutadania. Els contenidors de Calafell són per als residus generats a Calafell. Dipositar-hi residus procedents d'altres poblacions perjudica el servei de recollida perquè accelera la saturació dels contenidors i incrementa la pressió sobre el sistema i deteriora la qualitat de l'espai públic. Amb aquesta campanya, l'Ajuntament de Calafell deixa clar que aquest comportament no té cabuda al municipi i recorda que en els residus s'han de dipositar al municipi on es generen. La renovació dels contenidors representa una millora molt important del servei, però el seu bon funcionament depèn també de l'ús que en fa la ciutadania, segons apunta l'Ajuntament. Per aquest motiu, la campanya vol anar més enllà de la renovació dels equipaments i consolidar una cultura de respecte. Cap contenidor, per nou que sigui, pot substituir el civisme. La suma dels petits gestos de cadascú és el que permet mantenir un municipi més net, més amable i amb els serveis públics de qualitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. La cultura.
0: El cicle musical Son Estiu Calafell es celebrarà de l'1 al 22 d'agost. Aquest programa cultural de l'Ajuntament de Calafell organitza concerts de gran qualitat, dividits en dues propostes segons el dia de la setmana i la ubicació. Les nits al castell. Els concerts tenen lloc els dissabtes a 11:45 de la nit al castell de la Santa Creu, al nucli del poble de Calafell, amb diferents concerts, el primer d'ells, l'1 d'agost, amb Cebres Big Bang. L'entrada són 12 euros anticipada o 14 euros a la taquilla. El dissabte 8 d'agost hi haurà Neus Mar amb l'espectacle Íntimament Llac. El prop 5 concert serà el dissabte 15 d'agost amb Men in Swing, amb Swing Canta Sinatra. El dissabte 22 d'agost, la Harpo's Band amb Històries de Jazz. I també el Son Estiu inclou el 50è Festival de Música del Baix Penedès. Els concerts tenen lloc els diumenges a les 10 de la nit a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. El primer dels concerts, el 2 d'agost, a Ainhoa Arteta i Lluís Santana. L'entrada són 26 euros anticipada i 28 a la taquilla. Serà un recital d'òpera i sarsuela. El diumenge, 9 d'agost, Nightingale Gospel Quintet. Les entrades anticipades es poden adquirir a través dels canals oficials de l'Ajuntament de Calafell, amb motiu del Son Estiu 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Divendres 31 de juliol a les 9 de la nit, al port de Segur de Calafell, al moll de les Llatines, la Francisca en concert, quartet de corda String Garraf, organitzat per l'Associació Patí Català i Vela Llatina Calafell. Serà el port de Segur que es convertirà en l'escenari d'una ballada musical a la vora del mar. A partir de les 9 de la nit, al moll de les Llatines acollirà l'actuació de la Francisca en concert. Amb aquesta iniciativa se suma a la música i a la tradició en un entorn emblemàtic del municipi com és el port de Segur de Calafell. L'esdeveniment promet oferir una experiència íntima i de gran qualitat artística per a tots els assistents, fusionant la sonoritat clàssica dels instruments de corda amb l'ambient marítim del port de Segur de Calafell.
1: Les notícies més destacades de la setmana. Informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, del grup de delinqüència urbana de la Unitat de Seguretat Ciutadana de les comissaries del Vendrell i Torredembarra han detingut a la capital del Baix Penedès tres homes de 36, 40 i 51 anys com a presumptes autors d'un delicte de furt. Els fets es van produir al voltant de les 4 de la tarda en una zona d'estacionament d'una superfície comercial de Creixell. Agents de paisà de la comissaria de Torredembarra van alertar de la fugida d'un turisme amb tres ocupants com a sospitosos d'un furt. Els sospitosos es van dirigir en sentit al Vendrell a través de la carretera nacional 340. Els Mossos van desplegar ràpidament diferents punts d'aquesta via seguint la descripció del vehicle. Van aconseguir aturar-lo a l'altura del barri marítim de Comarca Arruga, al Vendrell. Els Mossos van comprovar que els tres homes van abordar la víctima quan sortia de comprar d'un supermercat. Aprofitant un moment de distracció, li van sostraure una ronyonera que contenia diners en efectiu i dos telèfons mòbils. Van utilitzar el mètode de la sembra, un modus operandi que consisteix en distreure la víctima llançant algun objecte a terra per fer-li creure que li han caigut diners o les claus. Mentrestant, una altra persona obre la porta del vehicle per robar les bosses de mà o altres objectes passatgers que hi hagi a l'interior del vehicle. Sobretot actuen en aparcaments de supermercats i altres establiments, però també en altres casos en caixers automàtics. En aquest cas, els lladres s'activen quan la víctima està retirant diners. Acostumen a tirar un bitllet o monedes a terra i quan es disposa a agafar-les és quan li sostrauen la targeta del caixer i després li retiren diners o fan compres fraudulentes. En aquesta ocasió, la víctima va adonar-se de la maniobra dels lladres i va aconseguir que, mentre fugien, llancessin la ronyonera. Tot i això, els lladres es van apropiar dels diners, que també van recuperar els Mossos d'Esquadra. Davant d'aquesta modalitat de robatori, els Mossos aconsellen que en dipositar les compres al cotxe per fer-ho en discreció, s'ha d'estar alerta, vigilar les pertinences i evitar distraccions davant la presència de desconeguts. Està previst que els tres detinguts passin a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'Ajuntament de Calafell està realitzant obres de millora a les voreres dels barris de l'Estany i Masmel Platja per tal d'adaptar-les a persones amb mobilitat reduïda. Les millores es fan durant els mesos d'estiu, tot i que són els mesos amb més afluència de gent, ja que no ha estat possible començar-les abans per tràmits burocràtics. L'objectiu és fer recorreguts adaptats per persones amb mobilitat reduïda, ja que són barris on hi ha moltes peticions en aquest aspecte. Caldria fer actuacions més importants al barri, ja que els carrers no tenen arbrat i no es poden afegir refugis climàtics. Però, de moment, la solució als problemes d'accessibilitat a les voreres, apunta l'Ajuntament de Calafell, són aquestes actuacions que s'estan realitzant actualment. L'actuació és complementària amb d'altres actuacions més importants que s'estan preparant en aquest àmbit. Una d'elles és el ja anunciat pont de la Ciutadella Ibèrica, que connectarà amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda, que es peatonalitza de dalt a baix. Aquest carrer es renovarà integralment i serà de prioritat per a vianants, tot i que hi haurà pas per al trànsit rodat. L'objectiu és, a poc, anar pacificant la mobilitat al barri i fer-la més sostenible, on els desplaçaments a peu o en bicicleta tinguin més protagonisme. L'Ajuntament de Calafell apunta que també treballen per millorar la capacitat comercial del barri, on actualment hi ha només dos establiments de restauració i cap espai per a petit comerç. En aquest sentit, el canvi normatiu del POM, que s'està tramitant, preveu obligar les noves construccions a fer els baixos comercials a peu de carrer per generar espais on es puguin posar negocis i comerços de proximitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell projecta la pel·lícula vampírica Abigail, una nova sessió del cicle Terror a la Fresca, el cicle estiuenc de cinema de terror a l'aire lliure, organitzat per Calafell Jove. Continua omplint de crits i emocions fortes nits d'estiu al municipi de Calafell els dimarts. De fet, el tor serà d'Abigail, una producció recomanada per majors de 16 anys que promet fer saltar els espectadors de la cadira. Tindrà lloc el proper dimarts 28 de juliol a les 10 de la nit, com sempre al Parc de la Sínia de Calafell. En cas de pluja o fort vent, la sessió es traslladaria al Centre Cívic Cinema Iris, al carrer Vilamar de la Platja. La pel·lícula es projectarà en castellà i l'activitat és totalment gratuïta.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Hem arribat al final de l'edició informativa d'avui, diumenge 26 de juliol. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Com sempre, tornarem amb properes edicions dels serveis informatius. Que acabin de passar un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Festa de gol.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones i com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins a l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.

seeing the bright lights. It's different things.

Yeah.

Dear.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

L'hora del jazz estiu. Seguim amb aquests programes que hem fet aquests tres dies passats dedicats al senyor Pablo Vinacia, després de que aquest passat

5 de juliol ens va deixar, a l'edat de 65 anys. Aquests dies passats hem estat escoltant aquella recopilació de 6 CDs que ell mateix va fer durant de gravacions de 5 anys seguits, fins al 2005, i ara durant 2-3 dies veurem a veure el que dona de si, perquè les gravacions que hi ha de Joan Pablo Ignacio són tantes i en tenim moltes, però estem a l'estiu, ho tindrem de limitar una mica, però sí que voldria fer el repàs dels últims anys en què va estar actuant amb dos músics brutals, com són l'Eril Andersen i el Terje Riptal. El Terje Riptal ja l'hem escoltat aquests 3 dies passats, moltíssim, però amb l'Eric Andersen encara no. I per començar, hi ha una composició, un CD, un àlbum CD, que s'anomena ARF, i que va estar editat el 1994, sota l'etiqueta King Kerkling Kulturwerkstatt, amb la referència, si us interessa, FX CD 133. És un dels àlbums que no estan dintre de la discogràfica ECM, perquè tots els altres que anirem escoltant estan dintre d'aquesta discogràfica. Aquest és una mica a part. És un àlbum similar a un anterior, d'uns anys anteriors, que és el Sang, un àlbum brutal, aquest sí que està a l'ECM, i que el que fa Eril Andersen, després d'un encàrrec que li van fer al Festival de Música Clàssica de Bergen, el 1993, agafa unes melodies tradicionals i cançons populars que va utilitzar el compositor clàssic Edvard Grieg. I amb aquestes composicions famoses fa les seves variacions portades cap a camins del jazz i cap al folk dels països nòrdics. Aquest àlbum està format per 3 blocs, el del 1, del 2 i del 3, i amb un total de 16 composicions. No són massa llargues, la més llarga poder dura 7 minuts, i per triar, per fer aquest àlbum, Eric Andersen va triar l'Elvin Harset amb la guitarra acústica, el Buche Wessendorf amb el piano i teclats, el Belkin Offset amb el saxo soprà i saxo tenor, el Nara Vasconcelos, que ja estava amb el disc aquest, que és molt similar amb aquest, el Sang, aquest anterior, del 1990, que també va ser un encàrrec, en aquest cas, del festival del Vox Jazz Festival, no només es continua estant el Nara Vasconcelos a la percussió, sinó que aquí ja s'hi afegeix a moltes de les pistes el Paolo Vinacia com a percussionista. I també hi ha la veu fantàstica del Chris Ten Bratenberg, que toca, a més, l'arpa. Com veieu, és una barreja entre clàssic i jazz, i anem per la primera cançó, que no sé si ho diré bé, però és Singhur och Trurbrura. Escoltem-ho.

Tant aquest àlbum com aquest àlbum ARF que escoltem, com l'anterior, el que també he comentat, el SAG, però com en aquell cas no hi havia el Pol o Vinacia, són molt representatius d'aquesta música folklòrica noruega. Són els dos àlbums base d'aquesta música, acompanyada sempre d'aquests tocs i d'aquestes improvisacions amb jazz, i que fan que sigui aquesta música folklòrica molt més contemporània. Com a mostra, hem escoltat ja la primera composició, anem per la segona, que està al segon bloc d'aquests tres que hi ha en aquest àlbum, i ja el deixarem. Simplement he volgut posar-lo com un toc en què es veu que Pol Ovinacia era capaç de posar davant de qualsevol situació, de qualsevol tipus de música, i fer meravelles, com notem, no? Aquesta del segon bloc s'anomena Han Ole.

I del 1994 passem al 1997 i un de les bases importants de les gravacions de ECM en les que apareix el Pablo Vinacia. Com sempre, el líder de tots aquests àlbums o era el Terje Riptal o era l'Eric Andersen, però ell estava sempre present i bueno, portava un pes brutal dintre del grup. En aquest cas són 7 músics: Terje Riptal, Pale Mikkelsburg amb la trompeta, Terje Tonensen al violí, David Darling amb el cello. Hi ha una incorporació importantíssima de Terje Riptal. Després, més endavant, té moltes peces més amb David Darling. Christian Eich amb el piano i teclats. Ell, el Pablo Vinacia, la percussió i la bateria. I un segon bateria, que és el John Christensen, un altre famosíssim músic nòrdic i que també apareix amb tots aquests músics normalment. Per tant, 7 músics per un àlbum preciós, que és l'Skyward, que va d'aquest nom es va formar aquest trio que hem estat escoltant aquests passats dies amb aquest àlbum de 6 CDs. La traducció, més o menys, d'això és Cap al cel, i això és el que jo crec que volien fer. Escoltem la primera composició de 4 que escoltarem d'aquest àlbum, i és precisament la que porta el nom de Cap al cel, de l'Skyward.

Aquest registre d'ECM és el 1608, si us interessa. El recomanem totalment, és un àlbum preciós, de Terje Riptel, on torna a estar en aquests moments ja de més jazz, després de tota una sèrie d'aventures amb temes de música clàssica, en fi. Això va ser també degut a que el 1995 van al festival de Lillehammer va demanar composicions a Terje Riptel i sota la contribució d'ECM i de Manfred Heiser doncs va fer diverses aportacions, entre elles una sinfonieta que està en aquest àlbum i que no escoltarem també pel motiu del temps, que dura pràcticament 16 minuts, que és Fora d'aquest món, s'anomena aquesta sinfonieta. I després de tot això, el 1997 va sorgir aquest àlbum que incorpora aquesta sinfonieta que li van encarregar al Festival de Lillehammer. Anem per la segona. A veure, és una de les peces, una peça preciosa, que és It's Not Over Until the Fats Lady Sing, que això més o menys es pot traduir, no sé si ho faré bé, està ben traduït, diu que no està acabat fins que la Lady Grossa canti. No sé el que tenia de cantar aquesta Lady, però en fi. Aquí teniu aquest brutal set músics amb Terje Riptel a la direcció i amb el Pablo Ignacia fent meravelles.

Seguim amb aquest àlbum i ja veieu i noteu aquest lirisme de la guitarra de Terje Riptal, que queda accentuat moltíssim amb el violí del Torge Tonensen i del cello, com no, de David Darling. Anem per la 4, The Pleasure is Mine Ein Sure, també una peça, com totes les d'aquest àlbum, meravellosa.

Les set composicions que formen aquest àlbum totes són del Terje Riptel. Estem parlant de Terje Riptel Skjelvald, de 1997, 1997, edició de l'ECM, amb la referència 1608. Amb ell, Palle Mikkelsborg, la trompeta, Torge Torrensen, el violí, David Darling, el cello, Christian Eich, el piano i teclats, Paolo Vinacia, a la percussió i a la bateria, i una altra bateria, el John Christensen. Aquesta història dels dos bateries jo crec que és molt important perquè hi ha molta percussió, i la percussió és la que fa amb aquest àlbum també el Paolo Vinacia. Anem per l'última que escoltarem d'aquesta set, que és l'última que tanca el disco, Remember to Remember, i deixem ja aquest àlbum que recomanem totalment, si no el teniu, de l'ECM del 1997.

I després de Terje Riptel tornem a Eric Andersen amb la mateixa data, el 1997, i també amb un registre d'ECM que és el 1631. Aquest cas és Eric Andersen, el nom de l'àlbum, Hyperborean. Segons diu la mitologia grega, els Hyperboreos era una raça que habitava en la part nord de la Terra, més enllà de les grans muntanyes, amb les cavernes que hi tenien. Es pensava que enviaven les ràfegues de vent del fred del nord i que la gent de l'Helade eren els Hyperboreos, doncs, no? Hi ha tota una història molt més llarga darrere, però que no us explicaré. Però aquestes composicions, 12 composicions que formen aquest àlbum del Hyperborean d'Eric Andersen, estan més o menys pensades per la descripció de tots aquests paisatges, jo crec, i per aquesta mitologia fantàstica. És un jazz instrumental contemporani barrejat amb una mica de rock i amb composicions totes de l'Eric Andersen, que està amb una formació molt especial perquè hi ha 8 músics bàsics i després el quartet de corda Zitaka, que va ser una aportació que va fer Manfred Hechet amb tota aquesta història. Aquests músics són ell amb el baix i com a compositor, el Morten Arnisdal amb el violoncel, Kenneth Kunstedt amb els teclats, Tore Burgon amb el saxo soprà i tenor, Benedikt Hofstedt amb el saxo tenor també, Paolo Vinacia a la bateria i percussió, Marek Kontersnovic a la viola, Eric Arsenal i Olt Ernisdal al violí, i després aquest cos de fondo del quartet de corda Zitaka. Anem per la primera composició, que és la que porta el nom de l'àlbum, Hyperborean, que veureu que és un diàleg brutal entre el baix de l'Eric Andersen i la bateria de Paolo Vinacia. Escoltem-ho.

Hem escoltat la composició número 2, Hyperborean, que porta el nom de l'àlbum. Però la número 1 és Patch of Light 1, i després de Hyperborean hi ha el Patch of Light 2. Escoltarem aquesta i després una peça que jo crec que és, tot i que és una composició, com totes us he dit, de l'Eric Anderson, però que està dedicada al Paolo Vinacia, que és Duque Vinacia.

Total de 13 músics, 9 com a base i el quartet de corda Cicada, amb aquest àlbum de l'Eric Anderson i per Borean. Escoltarem una part d'una peça que s'anomena Infinite Distance i que també és, com totes, de l'Eric Anderson, una peça molt maca també, i com totes, aquesta adaptació brutal a qualsevol tipus de música, qualsevol companys de fets, no? De Paolo Vinacia, perquè l'àlbum anterior d'Eric Anderson, d'aquest de l'Eric Anderson, era el de Terje Riptel, del mateix any. Vol dir que són coses, com veieu, bastant diferents, sempre dintre d'aquesta història més o menys lírica que la majoria de músics nòrdics sempre ens porten. Anem a escoltar-la i, bueno, ha estat l'Edu al control i, com sempre, Ramon Robuster, que sigueu bons i, sobretot, escolteu jazz.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà de Duar Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abàs, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

El príncep de Pèrsia és una pel·lícula que es va estrenar el 21 de maig de 2010. Escrita per Mike Newell i produïda per Jerry Bruckheimer, va ser la quarta pel·lícula sota la bandera de Walt Disney Pictures en rebre una classificació PG-13 per la MPAA. Amb fotografia de Belén Miranda, sons de Stephen Frittens i música de Harry Gregson-Williams, ens trobem dins d'una pel·lícula d'aventures que ens farà passar una molt bona estona en família. Us deixem, doncs, amb la banda sonora original del Príncep de Pèrsia, de Harry Gregson-Williams.

0: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
1: La publicitat de la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.